0: Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
2: Aquest any natural del 2026, si una situació caracteritza el dia a dia, és la gran crisi de la mobilitat. Es va iniciar al gener amb el gravíssim i tràgic accident de Rodalies de Gelida, però ha continuat amb el que seria gairebé totes les infraestructures, ja amb carreteres i amb l'AP7, ahir novament 16 quilòmetres de cua, Rodalies i també retards a l'aeroport del Prat. L'eclipse, l'èxit de l'eclipse, ha tornat a evidenciar una vegada més aquesta crisi de la mobilitat. Bon dia, sóc Sergi Tor, i és que les imatges de l'estació de Tarragona són l'escenari d'un col·lapse indigne i a la vegada preocupant. Renfe es defensa de que no tenia més trens. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuela, reclama inversions pel corredor sud perquè afirma que el que va passar a Tarragona, l'estació, no és un fet excepcional, sinó que durant tot l'any les incidències són habituals. I des de la plataforma de les vies, Anna Gómez critica la situació que es va viure a Tarragona com un escenari desbordat.
3: I no entenem com s'ha permès arribar a aquesta situació en què es posés en risc la vida de les persones. Ahir no va passar res i, bueno, no va passar res perquè ningú va caure a la via, però les andanes estaven plenes a vessar.
2: Els experts en mobilitat sempre parlen d'una causa. Aquest augment de la població que està tenint a Catalunya amb les mateixes infraestructures de dècades anteriors està provocant més volum de viatgers, tant per carretera com també per Rodalies i també el rècord a l'aeroport del Prat, el que està provocant al cap de la fi endarreriments i tensió amb els horaris a l'hora de cobrir el servei. Anem precisament a serveis. Amb el temps, calor disparada. Avui, novament, 40 graus a Ponent, 35 a la costa de Barcelona i Tarragona i molta xafegor, però a partir de demà baixen les temperatures. Farà calor, però seran ja temperatures que no superaran els 35 graus, 30-35, és a dir, més habituals a la segona quinzena del mes d'agost. Ui, viu, perquè avui, tret del Pirineu, a tota Catalunya hi ha perill d'incendis. No perill extrem, però sí perill alt. Per tant, molta precaució i millor no encendre cap mena de foc ni cap mena de maquinària agrícola. Hi haurà núvols al Pirineu i Prepirineu a partir de la tarda que podrien arribar també a la plana de Lleida. Temperatures actuals a les capitals. Girona 24, Lleida 24, Tarragona 26 i al centre de Barcelona, hores d'ara, 29 graus. En quant al Principat d'Andorra, registra 14 graus de temperatura. I en quant al trànsit, ja tenim les primeres incidències a l'AP7, a Sant Cugat, direcció Girona, hi ha un carril tallat per un accident, i també a la Milla de Mar, direcció Barcelona, un accident està provocant un carril tallat amb aquest punt de l'AP7 de Tarragona. A la Ronda de Dalt, les retencions habituals durant aquest mes d'agost a causa de les obres, en els dos sentits de la marxa, i també tenim retencions a la A2, Pallejà, direcció Lleida, i a la C15, a Sant Pere de Reu de Bitlles. Situació perillosa i amb un punt esperpèntic el que ha succeït a la presó de Puig d'Envases de Figueres. Diversos presos que utilitzen els ordenadors que tenen a la seva disposició per la integració de les persones per evitar la bretxa digital són evidentment ordenadors que estan limitats

0: 20 y ninguno de ellos con una titulación en informática será bastante fácil. Como mínimo, es una negligencia tremenda. Esto es la punta del iceberg. O sea, es evidente que han podido tener acceso a datos sanitarios, a datos de personal, a datos de vehículos que entraban al centro. Bueno, ha sido una brecha de seguridad en todo lo alto, algo escandaloso que no se puede tapar.
1: Institucions penitenciàries diu que els interns no han arribat a cap mena d'informació sensible ni que ha afectat el funcionament i l'operatiu de la presó. Amb tot, però, han posat el que ha succeït amb denúncia judicial i amb denúncia als Mossos d'Esquadra per obrir una investigació. I a Barcelona, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, diu que els veïns del quart edifici afectat per l'esvoranc de la L9 poden tornar a casa d'una forma voluntària. Serien els veïns del número 54 del carrer Sant Gervasi de Casoles. Jaume Collboni.
2: Ara tenim aquesta finca que es comunicarà o s'està comunicant ja que pot haver-hi retorn voluntari, perquè com que aquesta és una zona que estarà encara amb obres durant algunes setmanes, doncs això pot causar molèsties i també és un factor que han de tenir present els veïns per decidir si tornen o no.
1: I busquem ja tot seguit l'actualitat esportiva. Quina és l'última hora de clubs i d'esportistes de Catalunya? Juan Arias, bon dia.
3: Bon dia. El Barça ha arribat a un acord amb el PSG francès pel traspàs de Ferran Torres per una quantitat propera als 50 milions d'euros. D'altra banda, el club blaugrana i el Manchester City estan a punt de tancar el fitxatge de Rodri. La diferència entre ambdós clubs és només de 5 milions d'euros. L'exjugador i exentrenador del Barça, Xavi Hernández, és el nou seleccionador de Països Baixos en substitució de Ronald Koeman. A l'Espanyol, el defensa Miguel Rubio se'n va traspassat al Valladolid. Rubén Sánchez és el proper jugador en sortir. A la segona divisió, l'Andorra fa avui l'última sessió d'entrenaments abans de debutar a la Lliga demà contra el Ceuta. En handbol, el Barça marxa cap a Alemanya, on demà jugarà el primer torneig de la pretemporada. Els blaugrana debutaran contra el Nordholm. D'altra banda, Timotei Enguessan és el nou capità en joc d'edicament que deixarà el Barça al final de la temporada.
4: Herrera a COPE.
5: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
5: COPE Catalunya i Andorra.
6: El càncer de còlon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest disposa d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de còlon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
7: ¿Tienes joyas que ya no usas? En Tu Oro Vale Más las tasamos delante de ti, con total transparencia y sin compromiso.
8: Te explican y asesoran, pesan cada pieza y si aceptas, cobras en el acto.
7: No vendas sin comparar. Acércate a Tu Oro Vale Más Barcelona, calle París 162, esquina Montané, y convierte hoy tu dinero en seguridad.
8: ¿Empiezas a notar los principios de la vista cansada? Gracias al láser Catalyst, en un abrir y cerrar de ojos, eliminaremos la presbicia de forma rápida y definitiva. Primera visita gratuita informativa, 93-200-9879 o en oftalmologia3torres.com.
9: Tú has dicho alguna vez, el flamenco es mi origen, no mi yugo.
10: Sí, he vivido acompañada del flamenco, pero no presa de él, ¿no?
9: Allá tenemos un consejo específico.
11: Y tú ahora duermes ligero y no sabes por qué, y te vas despertando por la noche y luego te cuesta conciliar. Lo que han de hacer es irse a dormir muy tarde.
9: Yo te iba a preguntar por las joyas estas que han aparecido en la caja fuerte.
12: En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
13: Pero yo dije, esto es bisutería, pero además...
9: Al verlo, ¿verdad?
12: Con Cristina López Slichting.
14: Por la noche en la radio.
12: Todo lo que ocurre en el deporte con Juanma Castaño.
15: Y vamos a estar hasta que ustedes quieran. Horas y horas de programación deportiva para contarles cómo ha sido el triunfo.
12: De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
1: Ens aproximem ja a les 8 del matí, moment d'escoltar tot el que t'interessa aquí a Herrera en COPE, avui amb la direcció de Sergio Barbosa.
16: Escuchas Herrera en COPE.
12: El programa líder de la radio a esta hora.
17: La caída de pelo no se detiene sola. Actuar a tiempo es clave. En Insparia cuentan con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Tecnología patentada, investigación y equipo médico especializado.

0: La pèrdua d'un ésser estimat és un cop emocional molt dur, però de vegades les seves conseqüències van més enllà de la tristesa. Un estudi de l'Hospital del Mar i de la Universitat Autònoma de Barcelona alerta que el dol perllongat en persones de més de 60 anys pot deteriorar capacitats cognitives com la memòria, l'atenció o la fluïdesa verbal. Anem a analitzar aquestes conclusions i entendre com podem protegir els nostres éssers estimats, i per fer-ho parlem amb el Josep de Viques, neuropsicòleg i psicòleg clínic a l'Hospital del Mar. Josep, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Escolta, per començar i per situar-nos, què s'entén exactament sota el concepte de dol perllongat i quan es considera que esdevé una patologia?
1: A veure, el trastorn per dol perllongat es considera quan supera, segons determinades guies de pràctica clínica internacionals, doncs un període superior a... Algunes diuen 6 mesos, altres diuen 12. Jo sóc més de pensar amb les que superen els 12 mesos, i que més enllà de les respostes físiques, psicològiques i emocionals que es presenten en setmanes posteriors a la pèrdua d'una persona estimada, on hi ha tristesa, on hi ha plors, on hi ha solitud, etc., el dol, més enllà d'aquests 12 mesos, es patologitza, es cronifica i dona com a conseqüència una enyorança intensa o preocupacions persistents amb pensaments i records molt reiterats de la persona que ha mort. També pertorbació de la pròpia identitat o dificultat per acceptar la mort i seguir endavant amb el seu projecte de vida. Evitar records relacionats amb la pèrdua i records no només pensaments, sinó també evitar objectes que hi hagi de la persona que ha mort en el domicili, dolor emocional, intens atordiment emocional, manca de sentit vital, sentiments intensos de solitud, això com a alteracions més emocionals. I també hi ha unes alteracions cognitives, que és el que nosaltres també diem en el nostre estudi, que inclouen alteració de la memòria immediata i diferida, alteració també de l'atenció sostinguda, de la fluïdesa verbal, de la velocitat de processament, de funcions executives, com és la capacitat d'organitzar, de planificar, de seqüenciar, etcètera. O sigui, per exemple, funcions visoespacials, no? O sigui, hi ha unes, en menor o major mesura, hi ha unes alteracions també cognitives, i tot això es va cronificant més enllà del que d'alguna manera marcaria un punt de tall, segons les guies de pràctica clínica, serien aquests 12 mesos, més endavant.
0: Clar, estava pensant per què 12 mesos. Clar, vivim sense voler amb una vida molt programada i basada en el calendari. I hi ha moltes vegades a les famílies que tenen pèrdues de membres que diuen, ui, el següent Nadal, ui, el següent dia de l'aniversari, i sembla que has de passar almenys una vegada per tots aquests esdeveniments que tenim repartits al cap de l'any per poder començar a aixecar el cap, no? D'aquí vindria, no?, el tema dels 12 mesos, és a dir, quan ja has passat per un Nadal, per un aniversari, per un, jo què sé, per un de tot el que tenim al cap de l'any, com a que se suposa que has de començar a reprendre. Aviam, això són velocitats diferents, hi ha gent que necessita poques setmanes i n'hi ha que ho exterioritzen més i n'hi ha que ho exterioritzen menys. Però l'any tindria la seva lògica en aquest aspecte del calendari, oi?
1: Sí, tindria molt sentit, tindria molt sentit. Lo de l'any sempre és aproximat.
0: Sí,
1: una
0: sí,
1: persona
0: clar.
1: Pot desenvolupar un dol patològic potser transcorreguts 14 mesos o 13 o 11 o 15, o sigui, és un aproximat. Però sí que més enllà, quan tot això es magnifica i quan tot això que acabo de dir a nivell emocional i a nivell cognitiu es tradueix en l'afectació a nivell del dia a dia, de la independència, del nivell d'autonomia de la persona, en la seva vida quotidiana, és a dir, la persona no és capaç de rendir a lo millor laboral són persones que en el seu dia a dia, si tenien interessos, aficions, si feien coses, etc., tot això està més restringit, deixen de fer-ho, estan més tancats amb si mateixos, i tot això s'observa en el dia a dia, de tal manera que, en condicions normals, un ha d'observar que el que li està succeint a aquella persona no és normal, no? I que cada vegada fa menys coses, cada vegada té conductes doncs, més evitatives cap a determinats objectes o coses de la persona que ha mort, i que això va increixent. I a partir d'aquí va de ser un signe d'alarma doncs, per intentar fer alguna cosa, doncs, com per exemple acudir a un centre d'atenció primària o a un CESMA, un centre de salut mental d'adults, de tal manera doncs, que es pugui fer una primera avaluació psiquiàtrica o psicològica o mèdica per veure que allò realment no sigui un trastorn pel dol perllongat.
0: Clar.
1: Si ho és,
0: doctor,
1: si ho és, comença a tractar, sí.
0: No, dic, si es detecta a temps aquesta, i es fa una intervenció ràpida, aquest deteriorament cognitiu es pot arribar a revertir?
1: Sí, sí, totalment, totalment, amb tractament psicofarmacològic i amb tractament psicològic psicoterapèutic es pot revertir, sempre i quan no hi hagi qualsevol altra patologia de base que una persona de la tercera edat, una persona gran, pot tenir ja de mena. Per exemple, no és infreqüent trobar-nos, doncs, per exemple, amb persones grans doncs, que tenen alguna malaltia neurològica o que tenen algun trastorn psiquiàtric, ens podríem trobar el cas, no? Com a malaltia neurològica, una demència, un deteriorament cognitiu provocat per una demència, un Alzheimer, una demència per cossos de l'ego, una demència frontotemporal, o, per exemple, algun trastorn psiquiàtric, algú que tingués un trastorn depressiu major recurrent de molts anys d'evolució, o un trastorn bipolar, o qualsevol altra malaltia psiquiàtrica que ja de per si pogués tenir alguna afectació ja de les funcions cognitives, on, a més, la pèrdua d'una persona estimada quan es patologitzés aquest dol encara accentués més aquells dèficits cognitius que aquella persona ja tindria prèviament.
0: Si no és el cas,
1: sí que podria ser perfectament reversible, si no hi hagués res més.
0: Ja. Quin tipus de tractament o acompanyament és el més adient demanar quan es detecta que un familiar es troba en aquesta situació?
1: En aquest sentit, el que es recomana és que s'acudeixi a atenció primària.
0: Val.
1: Que s'acudeixi a atenció primària, que és...
0: És un primer cribatge, no? I segurament al final ens atendrà segurament la doctora o doctor que ja ens coneix.
1: Sí, ens atendrà el metge de família i la infermera corresponent també, i a partir d'aquí determinaran doncs si allò requereix un tractament o no. En el cas que el requereixi, doncs s'iniciarà un tractament psicofarmacològic i un tractament psicològic o psicoterapèutic, en el cas que també vagi al CESMA, al Centre d'Atenció de Salut Mental d'Adults, que serien una mica la primera trinxera de treball. I en el cas doncs, que hi hagués un cas que es compliqués més, doncs es derivaria amb tota probabilitat a l'atenció especialitzada o un servei de neurologia o un servei de psiquiatria, depenent també de la patologia de base que tingués aquella persona, independentment del trastorn per dol perllongat.
0: Malgrat que la recerca s'ha centrat en persones de més de 60 anys, com pot arribar a afectar aquesta mena de dol a persones de franges d'edat més joves?
1: Bé, doncs pot afectar doncs, amb molts altres aspectes que també jo diria que inclús són més cridaners, no? Doncs, per exemple, persones doncs, de mitjana edat pot afectar doncs, a nivell laboral. Persones que siguin incapaces de dur a terme la seva activitat laboral ja ha de ser un signe d'alerta doncs, de que alguna cosa important està succeint allà i que necessita doncs, un tractament, una atenció sanitària, no? O amb gent encara molt més jove, adolescents, doncs, que tampoc no puguin rendir a nivell escolar, a nivell acadèmic, doncs, correctament, perquè a nivell emocional i a nivell cognitiu això per al dol perllongat els hi estigui afectant de manera significativa, també ha de ser un altre element, doncs, que encara sigui molt més cridaner, no? En principi, afecta a tothom. El que succeeix és que el cervell de la persona gran és un cervell més fràgil. I hi ha molts altres elements que ho poden complicar, però en persones més joves, doncs, el trastorn també pot aparèixer sense cap mena de dubte. I també podria tenir altres conseqüències que possiblement ens fes veure, doncs, que el que els està succeint és significatiu, no? Una persona, doncs, que ja no és capaç, o que té dificultats per anar a treballar, o que no té esma per anar a treballar, o l'estudiant, doncs, que no té ganes d'anar a l'escola, que cada vegada està més tancat amb si mateix, que li costa concentrar-se, que suspèn molt quan normalment no ho feia. O sigui, són elements que són predictors, que són determinants, com per dir, aquí està succeint alguna cosa, hem d'anar a que ens vegi, en aquest cas, doncs, per exemple, el metge de família, no? Anem d'anar al CAP i ja ens dirà ell si hem d'anar a psiquiatria, o hem d'anar a neurologia, o hem d'anar a algun altre lloc.
0: Molt bé. Doncs hem parlat del dol. Evidentment, el dol és una cosa normal i necessària. El que passa és que, com tot, quan s'allarga, quan esdevé amb conductes, doncs, no normals, o que alguna cosa passa, o quan s'allarga en el temps, com bé deia aquest estudi, és quan hem de posar-nos en alerta i tractar-ho, eh? Insisteixo, el dol és normal i necessari, només faltaria, o sigui, la pèrdua d'un ésser estimat ha de venir acompanyat del dol, i de fet és necessari, però a partir de cert temps, parlàvem de 12 mesos, però això no és matemàtic, a partir de cert temps, doncs, hem de seguir mirant, aviam què passa aquí, si ens estem recuperant o si no. I en cas de persones grans, que és el centre d'aquest estudi, doncs encara més, perquè si ho agafem a temps és totalment reversible. Ens ho ha explicat el Josep de Vic, que és el neuropsicòleg i psicòleg clínic de l'Hospital del Mar. Josep, escolta, gràcies per atendre'ns, i sobretot per parlar del dol i d'aquestes necessitats, que de vegades és una mica de tabú, i jo crec que n'hem de parlar justament per evitar complicacions, eh?
1: Sí, totalment, totalment, perquè bé, perdre, com molt bé deies tu, una persona estimada, doncs ha de comportar un dol, i el dol l'hem de fer tots, i requereix un temps, i tothom l'ha de fer a velocitats diferents. Però bé, també ha de servir, doncs, perquè a mesura que vagin passant les setmanes i els mesos, veiem, doncs, que allò s'ha d'anar elaborant, i adaptativament hem d'anar millorant, i si no és així, doncs, bueno, hem de posar fil a l'agulla.
0: Josep, gràcies per atendre'ns, doctor. Enhorabona per la tasca.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: Encuéntranos en Instagram, Facebook i TikTok.
3: Busca Herrera en Cope i escríbenos.
4: Muchos conflictos.
5: Mis alumnos quieren matarme.
4: Solo se pueden arreglar.
6: Buenos días, clase.
4: Desde dentro.
6: Seré el sustituto de la señorita Hedgehog durante unos cuantos días.
4: Don Berenguer.
7: ¡Bum!
4: El sustituto.
7: Estoy disfrutando.
4: Y después, el sustituto 2. El domingo a las 10 de la noche, en 13.
8: Para hacer la compra bien hay que ir a Carre.
9: Refresca tu verano con un 20% en todos los refrescos de cola solo el 14 de agosto. Y en todos los helados el 15 y 16 de agosto. Que te llevas en un cupón que te renta un montón.
3: Herrera a Cope.
10: Cope, Cataluña y Andorra.
3: Estàs informat.
0: L'activitat econòmica del parapent a Organyà i el creixement de l'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell fan un pas clau cap a la seva convivència gràcies a una prova pilot pionera a l'Estat. Mira, Aeroports de Catalunya ha començat a testar un dispositiu que geolocalitza els parapentistes en temps real per reduir dràsticament el seu temps d'espera davant de l'arribada d'avions. Anem a conèixer els detalls d'aquest sistema de seguretat i ho fem amb el director de l'aeroport, amb l'Òscar Madrid. Òscar, què tal? Bon dia.
11: Molt bon dia i encantat d'estar amb vosaltres.
0: Un plaer, evidentment. En què consisteix exactament aquest sistema basat en l'aplicació Safe Sky, i quins dispositius han de portar els parapentistes per estar connectats amb la torre de control?
11: Doncs mira, Ricard, és una metodologia de treball, de coordinació absolutament nova i pionera, en el sentit de que mai s'ha testat en cap aeroport. El que estem intentant implantar a l'aeroport de la Seu és una mesura totalment nova per poder fer possible la convivència de lo que són els tràfics comercials de l'aeroport, l'aviació comercial i l'aviació en general de l'aeroport, amb l'activitat del parapent al seu entorn, a l'entorn de l'aeroport. I en aquest sentit és una aplicació, és un sistema que mitjançant una antena i un... No sé si teniu al cap el que és l'aplicació, és molt similar a l'aplicació que tothom estem molt acostumat, el Flight Radar, que podem veure en aquesta aplicació el que és la traça, el que és el moviment dels avions al cel. Doncs és traslladar aquesta idea de treball, aquesta aplicació al món del parapent. S'ha col·locat una antena ja a la zona de salt d'Organyà, on salten els parapentistes, i els parapentistes han de portar un localitzador que és tan senzill com descarregar-se una aplicació absolutament gratuïta.
0: Òscar, estava mirant, perquè clar, em parles d'Organyà, estic mirant que això està a uns 18-20 quilòmetres de l'aeroport. Quin és el radi en el que s'ha de vigilar, o sigui, en el que no que s'hagi de vigilar, en el que no es pot fer un vol a la lleugera al voltant d'un aeroport?
11: Bueno, l'aeroport de Andorra la Seu d'Urgell té una peculiaritat d'operació que, sense entrar al detall, que és una miqueta complexa, però que ja significa que els dies que nosaltres no tenim activada la torre per poder gestionar vols comercials, el parapent pot volar lliurement sense cap problema, i solament existeix aquesta situació de que hem d'intentar aconseguir l'autorització per part d'ESA, de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, que és l'autoritat a fi de comptes que ha d'autoritzar aquest canvi. Solament els dies que tenim activat la torre de control per tenir vols comercials, aleshores sí que ja ha d'haver aquesta coordinació en un futur, perquè si no, ara mateix, segons la normativa que hi ha espanyola i europea, és impossible que tinguem aquest tipus d'activitat del parapent dintre de la zona de responsabilitat de control de l'aeroport. En aquest sentit, aquesta prova va en aquest camí. Demostraria a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria que hem trobat un model de cohabitació, de coordinació, perquè puguin operar les dues, i d'aquesta manera es pugui autoritzar una cosa que serà totalment pionera, que solament passa a l'estat espanyol. Solament passarà a l'aeroport de la Seu, en tots els aeroports de l'estat espanyol, que és possible aquesta coordinació i, per tant, una cohabitació de que puguin operar a la vegada amb una certa limitació, no tan restrictives com ara, que ara directament és una prohibició per la norma que hi ha, per la llei que hi ha actualment, però amb aquest procediment sí que amb uns temps previs de 30, entre 30 i 15 minuts abans de que arribi i després de que despegui el tràfic, hauran de deixar la zona lliure, però després podran totalment volar quasi en paral·lel i al mateix temps que el tràfic que tinguem a l'aeroport. Lo que és la zona d'influència de la torre de control de la Seu precisament comença a l'altura de Organyà. Això està per poquet, està dintre i es veiem obligats a fer aquesta coordinació.
0: Incorporareu la figura d'un coordinador a la zona d'Organyà també, no?, per gestionar una mica tot plegat?
11: Sí, és una de les condicions que ha posat l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, que evidentment nosaltres tenim el nostre controlador a la torre, el gestor aeroportuari de l'aeroport, i el que s'ha demanat és que també tot el que és el col·lectiu del parapent, les escoles, les organitzacions, les empreses que es dediquen a aquesta activitat, també estiguin coordinades amb un coordinador de zona que posarà la pròpia gent del parapent allà a la zona de salt, perquè se pugui coordinar des d'allà, des de la zona de salt, amb el nostre controlador a la torre de control, i puguin els dos vetjar perquè tota l'activitat és segura.
0: Clar, amb el tràfic que teniu avui en dia, crec que les dues parts esteu contents, és a dir, es pot coexistir de manera normal o relativament normal, tot i que des de les escoles de parapent sí que diuen que si s'incrementa el tràfic de jets privats o aerotaxis, doncs llavors, clar, el seu temps sí que es reduirà. No sé si hi ha previsió en aquest aspecte.
11: En aquest sentit, el que tenim molt clar és la regularitat dels vols comercials que tenim, que actualment tenim vols a Palma i a Madrid de manera regular, a Amic Nostrum, que és la companyia regional d'Iberia, i tot la resta d'aviació comercial que tenim són aerotaxis, com bé diuen, i però és una miqueta una no té la mateixa regularitat que el vols que tenim a Palma i a Madrid, aleshores és una miqueta més difícil de quantificar el seu creixement, home, el que nosaltres desitgem com a gestor és que cada vegada tinguem com a aeroport la millor activitat possible.
0: I a més no? Pionera, una manera de treballar pionera que, home, per la vostra peculiaritat, però que això es pot acabar exportant a d'altres aeroports.

0: 75% d'aquestes noves incorporacions. A què podríem atribuir que la solidaritat es concentri de manera tan clara en aquests tres territoris? És una conseqüència, com bé deies, dels equips de comunicació, o hi ha alguna cosa més?
1: Bé, estem parlant de xifres absolutes. Cal recordar que aquestes tres comunitats autònomes són les que disposen de major número d'habitants. Clar. I, per tant, és normal que tinguin aquest alt nombre de donants. Però sí, és cert que són tres comunitats autònomes que tradicionalment i en l'actualitat encara es compleix, han estat molt solidàries, han tingut molta capacitat de fer arribar el missatge a la ciutadania i han tingut unes tasses per població molt elevades. Altres comunitats més petites, com poden ser Múrcia, Castilla-La Mancha, Extremadura, per exemple, també tenen unes xifres molt altes per la seva població.
0: Ja.
1: Per la seva població. Per tant,
0: és important, l'herència cultural, és a dir, al final ja això ja és cultural. Segurament es parla a casa i ja va passant de pares a fills, també deu d'influir això.
1: Crec que sí. La donació de medula òssia és una donació més que podem fer. Tenim la més tradicional, la donació de sang, que,
0: sí,
1: que arrastra, que inculca, que és la base, no?, de la solidaritat en aquest camp de la medicina, de la clínica, i a través de la donació de sang podem arribar a la donació de mèdula, podem arribar a la donació d'òrgans, teixits i d'altres circumstàncies que ens podem trobar al llarg de la nostra vida.
0: Sergi, fins ara hem parlat de xifres. Anem a parlar de persones, perquè l'activitat del registre ha permès facilitar 579 trasplantaments fins al juny, un augment important respecte al mateix període de l'any passat. Com es tradueix aquest increment en l'esperança de vida dels pacients?
1: Aquesta pregunta és molt important. És a dir, nosaltres volem i fem aquestes campanyes per, sobretot, incidir en que necessitem donants joves, donants de menys de 30 anys, perquè aquests trasladen als pacients una major probabilitat d'èxit en la teràpia. Llavors, el que estem veient és que el trasplantament de medula òssia té més vigència que mai, els resultats són excel·lents, i això fa que el nombre de pacients beneficiats cada vegada siga més alt. I és el cas aquest any on hem superat en Espanya un 11% dels trasplantaments fets l'any anterior, en aquest primer semestre, i també dir que els donants del RETMO, els nostres donants, també són solidaris, perquè les donacions també ajuden a pacients de tot el món, igual que nosaltres, des de la Fundació Josep Carreras, apropem aquestes donacions de donants internacionals als pacients espanyols que ho necessiten.
0: Clar, quan un pacient d'Espanya necessita un trasplantament i no troba cap donant compatible al registre estatal, s'activa aquesta col·laboració, no?, amb registres d'altres països. Com funciona això i quins plaços hi ha?
1: Aquesta interacció és absolutament necessària, no només a Espanya, a tots els països del món, cap país és autosuficient en donació de medula òssia. La donació de medula òssia requereix d'una compatibilitat molt estricta entre donant i receptor, i per això necessitem els donants de tot el món, on hi ha més de 46 milions de donants ja inscrits, i això funciona a través de comunicacions pràcticament instantànies, informàtiques, en un registre internacional que es diu la World Marrow Donor Association, i cada donant, pacient espanyol que busca un donant automàticament és cercat al registre nacional, al RETMO, però també a tots els registres del món, perquè el nostre objectiu és oferir a cada pacient el millor donant possible per tractar la seva malaltia. Llavors, a l'actualitat tenim xifres molt bones per trobar donants, en el sentit de que en 26 dies de mitjana la meitat dels nostres pacients ja troben un donant i són més del 90% els pacients que acaben trobant un donant de medul·la òssia compatible a través de la Fundació Josep Carreras.
0: Són xifres espectaculars. Sergi, clar, quan un ja és donant, doncs ja ho és, però clar, els donants també es van fent grans d'edat, acaben morint o acaben, doncs, no poden donar, i aquí és on entra una peça clau, que és el relleu generacional dels donants. Suposo que és una de les, anava a dir dels objectius o de les obsessions, no?, dels registres, fer aquesta renovació generacional dels donants.
1: Efectivament, has donat en la diana, en aquesta reflexió. El registre RETMO és un registre viu, és un registre que el donant s'inscriu i que pot estar fins als 60 anys i tots els donants són útils. El que passa, com dia abans, que quan el parell donant-receptor, el donant és més jove, sobretot i aquest és menor de 30 anys, els resultats són millors i per això tenim molta obsessió, com tu dius, molt d'interès en fer arribar el missatge de fer-se donant a tota la població. Pràcticament a partir dels 18 anys invitem a tots els joves que se facin donants de medul·la òssia. Serà un acte de gran solidaritat que beneficiarà molts pacients que ho necessiten. També se poden beneficiar ells al llarg de la seva vida si ho necessiten. Jo crec que és una de les idees més boniques que un jove pot fer per sentir-se un ciutadà de primera classe, per entendre.
0: Sí. Sergi, anem a explicar-ho una mica, no tècnicament i no en profunditat, però anem a explicar-ho una mica, perquè és veritat que el procés de ser donant de sang el tenim més o menys clar, ens l'han explicat i segurament és molt més fàcil d'entendre, ja sabeu, o vas a un hospital o als punts que habiliten des del Banc de Teixits i Sang de Catalunya fan una extracció de sang i ja està, més o menys, eh? Això ho explico ara així de manera fàcil. Ser donant de mèdula, com és el procés? És a dir, primer, això suposo que s'activa quan es necessita, no fas una donació cada X temps, no? I com es porta a terme aquesta donació?
1: Sí, jo vull aprofitar l'espai que em dones per dir que també és una donació senzilla, ja vaig explicar-la. Se fa en dues etapes. Una és molt important, que és inscriure-se.
0: Sí.
1: O sigui, necessitem milers de donants perquè un pugui ser un donant efectiu per el tema de la compatibilitat complexa que té el trasplantament de medul·la òssia. En la transfusió de sang manegem només un grup sanguini, el grup ABO. En la compatibilitat dels trasplantaments de mèdula hi ha milers de grups que tenen que combinar-se i per això necessitem milers de persones per poder fer un trasplantament.
0: Clar.
1: Per tant, si no tenim aquests nombres, més de mig milió en Espanya, 47 milions en el món, no podríem fer trasplantament. Per tant, aquest acte solidari d'inscriure-se ja és molt important. Després, una vegada inscrit, ve la segona part i és quan la teva compatibilitat fa un match en un pacient, fa una identitat. I això sí que ocorreix, com deia, en un cas cada 1.000 donants per any.
0: Caram.
1: És a dir, la probabilitat de que te donen és baixa, però has d'estar-hi ahí. I una vegada et criden, has d'anar a un centre de donants, que normalment és el Banc de Sang i Teixits, en Catalunya, i et fan unes proves de compatibilitat, te fan una revisió de salut per veure que pots ser donant, per veure que no pots transmetre cap malaltia al receptor, i a partir d'aquí, una vegada ja se fixa que és el donant que ha d'anar endavant en el trasplantament i que és el que millor beneficiarà el pacient, hi ha dues formes de fer la donació. Una és similar a la donació de sang, més aviat a la donació de plaquetes, en la qual et posen en una màquina que te trau la sang per un braç i te la retorna per l'altre, i la màquina es queda les cèl·lules sanguínies que han estat mobilitzades en un factor de creixement 4 dies abans, que és una injecció subcutània. Aquesta és la modalitat que fan 9 de cada 10 donants. I després si el pacient ho necessita, normalment pediàtrics, hi ha una altra modalitat que és extraure mèdula de l'os, que està a les caderes, a la zona de la pelvis, i que això es fa per anestèsia i que és una fórmula que també és molt segura.
0: Ahà. Doncs, vaja, jo crec que ens ha quedat clar, i a més és més necessari que mai, i a més el tema de salut, Sergi, el problema que té és que no sabem res del cert. És a dir, no sabem si ho necessitarem nosaltres mateixos. Llavors, és quan veus més clarament que tothom ha de ser solidari, no? Doncs... avui ho estem explicant, ho estem transmetent, ho estem comunicant, justament perquè no hagis d'arribar a aquell punt de que ho hagis de necessitar i que no ho hagis estat. És el mateix que donar sang, és el mateix... Aviam, mentre no... com bé ens ha explicat el Sergi, no és una problemàtica per la teva salut, al contrari, és una manera, jo crec, també de sentir-se, no sé, solidari o sentir-se bé, sentir-se útil, si vols, i hi ha molta gent que ho necessita. I el tema de la mèdula òssea, clar, és com jugar a la loteria, Sergi. S'han d'alinear moltes més combinacions perquè sigui compatible. Per tant, per això és tan important que hi hagi tanta varietat, eh?
1: Correctament. Necessitem gent jove i diversa, no tots concentrats en el mateix lloc, que tota la població, tant de ciutat... De totes les àrees que puguem, de tots els tipus de grups ètnics que ens acompanyen, es facin donants de mèdula òssea, perquè així l'objectiu final és que tot pacient que necessita tingui el seu donant òptim en el moment clau.
0: Bueno, començàvem aquesta entrevista dient que les xifres han pujat, per tant, és alegria, però no hem de baixar la guàrdia ni molt menys, i per això hem parlat avui amb el Sergi Querol, que és el director del Registre de Donants de Mèdula Òssea, el que es coneix com RedMo, doncs per treure pit d'aquestes noves xifres, però per fer aquesta crida en què la gent s'adreci als punts i s'informi, sobretot s'informi i s'apunti. Si no s'apunta no fem res, eh? Sergi Querol, escolta, enhorabona per la tasca que feu, eh?
1: Pues moltes gràcies, i des de la Fundació Josep Carreras animar-vos a fer-vos donant, i si teniu dubtes podeu entrar a la nostra pàgina web, també a la del Banc de Sang i Teixits aquí a Catalunya, que trobareu totes les respostes si teniu dubtes. Gràcies a vosaltres per l'interès i per difundir aquesta, diguem, necessària notícia.
2: Escuchas Mediodía Cope.
3: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
4: ¿Otra vez dándole like a las fotos de las vacaciones de los demás desde tu sofá? Que el seguro no cambie tu forma de disfrutar. Entra en Berti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo. Berti, la aseguradora digital número uno de España.
5: España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com.
6: Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto, ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
7: Feli, que me he venido al Corte Inglés a hacer la compra y he visto unas burgers de Goico original o Smash con un 50% en la segunda unidad. Y son combinables entre sí. Y llevo también unos sobres de loncheados de cebo ibéricos 50% raza ibérica Sierra Leales para un picoteo, que si te llevas tres, la unidad sale a solo 8,50 euros. Y también se pueden combinar. Genial, ¿no?
8: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
9: En tienda, web y app.
10: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro, no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
11: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
9: Refresca tu verano con un 20% en todos los refrescos de cola solo el 14 de agosto. Y en todos los helados el 15 y 16 de agosto. Que te llevas en un cupón que te renta un montón.
11: Noche entera, toda la noche entera.
0: Doncs apa, els bombers de Barcelona reforçaran les tasques de prevenció amb motiu de la Festa Major de Gràcia. Ho han anunciat aquest matí en una compareixença de Gerard Prades, el cap d'unitat de bombers de Barcelona, just el mateix dia que la Festa Major viu el seu tret de sortida amb els primers actes. Qui ha estat allí? Doncs el Pol Matavaques. Pol, què tal? Bon dia.
12: Bon dia, Ricard.
0: A punt ja per la Festa Major del barri de Gràcia.
12: Molt a punt, evidentment. Sempre són coses que venen de gust, i més ara aquestes setmanes d'estiu, que sembla que estem una mica buits de continguts, però tenim Festa Major, una Festa Major que evidentment també ha de tenir la seva seguretat, i és que el cos de bombers va començar a principis d'agost ja a fer les primeres tasques de prevenció, de comprovació de diferents espais on es duran a terme, evidentment, els actes de la Festa Major, tal com explicava, com deia Gerard Prades, el cap d'unitat de bombers de Barcelona.
13: Per verificar, doncs, per una banda, l'accessibilitat, que aquests carrers que queden interromputs per els guarniments, doncs conèixer les rutes alternatives per accedir a qualsevol punt del barri. I en segon lloc, també la comprovació de tots els hidrants que trobem a la zona perquè estiguin operatius en cas de que siguin necessaris en cas d'una emergència.
12: Tot plegat perquè les festes puguin anar de la millor manera possible, inclús també perquè la gent que li pugui passar alguna cosa, esperem que no, però que li pugui passar alguna cosa durant les festes, doncs que els bombers hi puguin accedir, puguin utilitzar els recursos que tenen allà a l'abast per poder fer la seva feina correctament.
0: Clar. Clar, de totes maneres, la gent que tingui seny i sentit comú, si us plau, tot això està molt bé, però que s'ha de tenir seny i sentit comú. Pol Matavaques, bon cap de setmana.
12: Molt bon cap de setmana a vosaltres, també.
0: Doncs apa, que anem directes cap a 2:15. Soc el Ricard Álvarez. De seguida et poso sobre la taula punts d'esports de la xarxa viària catalana i també de la previsió meteorològica. I a més, parlarem de la Fundació Alzheimer Catalunya i d'una iniciativa energètica que s'està cuinant a Vandellòs i a l'Hospitalet de l'Infant. Tot això aquí a COPE Catalunya i Andorra.

0: Dos quarts de dues, sóc el Ricard Álvarez, migdia COPE a Catalunya i Andorra. De seguida posem sobre la taula notícies d'esports, aviam si hi ha alguna novetat o no, també les carreteres, però abans la previsió meteorològica. Després d'un matí majoritàriament assolellat, a partir del migdia les nuvolades aniran a més. Es formaran al Pirineu, al Prepirineu i al Prelitoral, i amb el pas de les hores es desplaçaran cap a la depressió central, on el cel d'aquesta tarda acabarà força ennuvolat. Aquestes nuvolades deixaran ruixats acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o fins i tot de fang, ja que tenim pols en suspensió. Seran ruixats dispersos, però en moments puntuals poden descarregar amb ganes. Tot plegat amb un ambient molt càlid, les temperatures màximes s'enfilen un punt més i a ponent fregaran els 40 graus, mentre que la resta de l'interior es quedaran entre els 34 i els 39 graus. El vent bufarà de component sud, entre feble i moderat, tot i que a la tarda hi haurà cops forts a la zona de l'altiplà central, les Terres de l'Ebre i el prelitoral, així com en els moments de tempesta. És moment de saber com està l'estat de les carreteres, però de moment no tenim la connexió amb el Servei Català de Trànsit. De totes maneres, estem a divendres a les portes d'un cap de setmana amb molt de moviment, per tant, ull als desplaçaments, als curts i als llargs, i sentit comú. I escolta, si arriba 5 minuts més tard, no passa res, eh? Els esports, aquests sí que hi són sempre, amb el José Luis Gil. Gil, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Ricard, companys? Bona tarda.
0: Què m'has d'explicar avui?
1: Doncs mira,
0: perquè és divendres, portes del cap de setmana.
1: Actualitzem ràpid. Ferran serà jugador del Paris Saint-Germain, és jugador del Paris Saint-Germain. Val. No hi ha oficialitat, però vaja, s'estan intercanviant documents. 50 milions d'euros li treu al Barça, al conjunt francès, pel traspàs del jugador de Foios. Rodri, el tenim incorporant-se al Manchester City. Tranquil·litat. Les negociacions entre el Barça i el City progressen adequadament i Rodri farà el viatge de tornada cap a Barcelona. I és notícia de dels últims minuts, les declaracions de Frenkie de Jong als mitjans del Barça. Bàsicament per dir que surten moltes notícies falses al voltant de la seva imatge i que li estan fent mal. De Jong ha desmentit que tingui una mala relació amb Hansi Flick o que es negués a jugar contra l'Atlético de Madrid. També ha analitzat la seva lesió, el migcampista holandès del Futbol Club Barcelona. I respecte a Julián, cap novetat en el sí de l'argentí, surt un nom, Luis Suárez, colombià, jugador ara mateix de l'Sporting de Portugal, que seria l'alternativa si no arriba l'argentí, que és que no arribarà a la disciplina del Barcelona. Pendents també de l'última hora de l'Espanyol, que l'analitzarem, la situació amb Dani Solsona, amb Eloi Amagat parlarem uns minuts del Girona, i doncs també en bàsquet queda definida la pretemporada del Futbol Club Barcelona, mentre que en atletisme, jornada més grisa que no feliç, la que tenim als europeus de Birmingham, on Carlos Sáez està a punt, ha caigut a la ronda eliminatòria del 1500, està a punt de caure eliminat perquè tot fa pensar que el recurs de la Federació Espanyola per ser readmès no prosperarà. Ha començat molt bé Maria Vicente a l'heptatlon, a la primera prova, pendents dels resultats definitius al salt d'alçada.
0: Doncs 5 minuts després de les 3, Esports COPE amb tot això i més, de manera actualitzada. Gil, jo marxo de vacances.
1: Jo setmanes. També.
0: Ah, sí?
1: Sí, anava
0: a dir, deixa'm el Cruz, doncs res, ens busquem fora de la ràdio, Gil.
1: Cruz, que es busqui la vida, que ho fa molt bé.
0: Una abraçada.
1: A reveure, bon estiu.
0: Vinga, són la 1:34, de seguida parlem d'energia i de futur, i ho fem des de Vandellós i des de l'Hospitalet de l'Infant, al migdia COPE a Catalunya i Andorra.
2: ¿Lo echabas de menos?
3: Claro que queda muerto, vente, vale, cuidado, que hay peligro. La pone.
2: Sí, lo echabas de menos. Y nosotros también. ¡Vuelve la Liga!
3: ¡Vamos!
2: Este sábado, desde las 7 de la tarde en COPE, Deportivo Alavés Getafe y Sevilla Rayo Vallecano.
4: ¡Pase, Manolo, que empezamos!
3: ¡Hola, hola!
2: Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eric Frade. Los números uno del deporte.
4: Estos sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389, conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
5: ¿Qué, qué? Han ocupado mi casa y no me ayuda. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
2: Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
5: ¿Qué? Vente a la Mutua.
2: Condiciones en Mutua.es.
6: Ganar es el derbi, es lo único que pido.
7: Volver a ser grandes. Otro sextete será demasiado.
8: Vuelve a soñar. Vuelve el fútbol a Movistar. Vive todos los partidos y competiciones como si estuvieras en el estadio. Además, con resúmenes y contenidos extra. Infórmate en tiendas, en el 1004 o en movistar.es.
9: Ocasión Plus.
10: ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche.
11: En Alcampo, del 13 al 16 de agosto, tienes el filete primera beba vacuno Villa del Monte a 14,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
12: En Alcampo sales ganando.

0: L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant fa un pas endavant per assegurar el futur econòmic del municipi un cop es concreti el tancament de la central nuclear de Vandellòs 2. El consistori impulsa la creació del CIRFER, que és un centre d'innovació, recerca i formació en energies renovables que s'ubicarà al polígon de les Tàpies. Amb un pressupost d'uns 6,7 milions d'euros, finançats majoritàriament pels fons de transició nuclear, es preveu que la primera fase estigui enllestida l'any 2028 i que aculli fins a 500 alumnes cada any. Anem a parlar d'aquesta iniciativa i ho fem amb l'alcaldessa de la localitat de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, l'Assumpció Castellví. Alcaldessa Assumpció, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Escolta, com creus que respon la creació d'aquest centre a la necessitat de preveure el futur tancament de la central nuclear de Vandellòs 2?
1: A veure, primer m'agradaria ser també una mica prudent, les coses com siguin, perquè tenim el vistiplau i vam ser a votar a favor de poder fer, doncs, tirar endavant aquest centre a través de els projectes singulars que tenim dins dels fons de transició nuclear, però encara ens falta el vistiplau de la Generalitat de Catalunya, d'acord? Llavors, quan tinguem, que jo crec que serà un okay, no? Uh-huh. Però doncs, aquest vistiplau per tirar endavant, doncs, que entenem que serà de l'octubre o així, doncs ja podem dir que això serà una realitat ferma. No? Uh-huh. Dit això com a prèvia, perquè ho vull deixar clar, no?
0: Que sí, no, està clar, està clar. Tot sembla indicar que sí, però anem a saber que falta aquest pas que tindrà lloc cap a l'octubre aproximadament.
1: Aproximadament, Estos números els he fet jo, Però creiem que sí, no? I que tot anirà molt bé, no? Llavors, doncs, clar, ho rebem amb molta... La veritat és que amb molt entusiasme, molta il·lusió. I la veritat és que nosaltres sempre hem dit que som un municipi energètic que ara és nuclear, bàsicament, no? Aquesta energia que fem, però és que sempre hem d'anar de la mà de les renovables, d'acord? I això és la manera més real, més directa i jo crec que més important per dir apostem per això i puguem tenir un centre d'investigació en energies renovables ens demostra de que podem continuar sent un municipi energètic amb totes les vessants, no? I això és important.
0: Uh-huh. Alcaldessa, el tancament de Vandellòs 2, ara que parlàvem de terminis, està fixat al calendari?
1: A veure, està fixat el 2035, però amb la nova moratòria que s'està veient de que segurament ara ja al Maraz ja li han donat 3 anys més, doncs suposem, i pel que s'està parlant doncs, amb aquests foros energètics i doncs, es veu que en veu interna dins dels ministeris, doncs de que segurament si totes les centrals nuclears que estan ara en funcionament tenen el requisit, sobretot, i això és bàsic, de seguretat que s'escau que han de tenir, doncs que totes les centrals s'allargaran com a mínim 3 anys més. I això és una gran notícia també perquè te dona la possibilitat de poder preparar, no? És a dir, que ja t'hi prepares, però doncs encara més, no? La veritat és que, i a més de preparar-te, també que es prepari tota la societat, perquè ara per ara amb les renovables no fem. Per tant, doncs, si s'allarguen 3 anys més, dona la possibilitat doncs, d'un ventall més gran de que les renovables s'hi hagin invertit molt més en aquest tema i doncs, l'energia renovable llavors ja pugui subsistir a poc per ella mateixa. I creant aquest centre d'investigació és una manera doncs, de poder arribar a aquesta fita. Per tant, molt contents per poder combinar ara les dues energies en què nosaltres apostem.
0: Clar. Heu explicat que el centre podria acollir fins a 500 alumnes a l'any. Quins perfils formatius hi voleu oferir exactament?
1: A veure, com que aquest centre, la veritat és que s'ha treballat moltíssim, portem molt temps treballant-hi, i com saps, hi ha apostat també moltíssim la Direcció General d'Energia de la Generalitat, la nostra societat mercantil i d'ETSA, però també anem de la mà amb la URB, no? Amb la nostra Universitat Rovira i Virgili. Llavors aquí ja hem parlat de tindre cicles de grau mig i superior, vinculats evidentment amb l'electricitat de tot tipus, evidentment la climatització, l'eficiència energètica, tot el que vagi sobre les energies renovables. Volem també tenir, que això també s'ha parlat, de certificats de professionals del SOC amb cursos especialitzats, formació contínua per treballadors i públics, i llavors també visites, també volem fer a la segona fase, doncs, com un showrooms per fer visites escolars i tècniques, no? Sí. Llavors que sigui un gran focus de formació, perquè, com has dit molt bé, 500 alumnes, no?, diguéssim, a l'any, són molts, i això vol dir que crearem molt de talent, que no cal que tothom marxi fora, i que sigui un centre de formació molt, com que està vinculat, com he dit, als projectes singulars de fons de transició nuclear. No només és un projecte local, al contrari, és un projecte de país, és un projecte que ha d'anar més enllà de les portes de l'entorn, sinó que ha d'anar a les portes de nació, d'Europa, i si convé, doncs, que surtin gent molt preparada per poder anar a qualsevol lloc del món a treballar, doncs, per aquestes energies renovables.
0: Clar. Ens parles abans de la Universitat Rovira i Virgili, estem parlant d'un centre de formació, per tant, tenir la complicitat de la universitat és important, també en teniu d'altres entitats. Entenc que ho valoreu enormement, no?, que una universitat i que d'altres entitats es vinculin a aquest centre per néixer en prestigi, ja per entendre'ns.
1: Sí. Sí, era molt important que no se considerés un projecte local, perquè si no, no anem enlloc. Això ha de ser, com he dit, un projecte de país en gran, i que hi apostin altres, no? Llavors, nosaltres el que vam fer, com amb la nostra societat, IDETSA, primer que tot, com he dit, en parlar amb la Direcció General d'Energia de la Generalitat, però, a banda, la URB, tenir-la de la mà des del primer moment. URB, vam fer primer moltes reunions, a veure com podíem enganxar i que això sortís, doncs, com tu dius, no?, amb pel gran, per la porta gran, i perquè sigui un centre de referència mundial i sigui un pol d'atracció. Llavors, el que vam fer també és parlar amb l'ICAEN i l'EIREC, val? I després del territori vam buscar consensos, i consensos molt aquí sí que de territori, de la nostra zona, que vam tindre el Consell Comarcal i la Cambra de Comerç de seguida alineats amb nosaltres per donar suport. També vam parlar amb empreses privades, llavors UGT i comissions també s'hi han posat molt, es posten moltíssim, i la veritat és que és un gruix de gent, amb tot el que t'acabo de dir, que aposten per aquesta transició energètica i que aposten per aquest centre d'investigació, que no anem sols, al contrari, ens sentim molt acompanyats, i per això creiem que l'hoquei de la Generalitat hi serà, com a molt tard, a l'octubre, espero.
0: Alcaldessa, si tot va bé, hem parlat d'aquesta primera fase. Hi ha una segona fase, més llunyana, però el temps va molt ràpid, plantejada pel 2032, on es plantegen espais per al reciclatge de bateries, per exemple.
1: Sí.
0: Clar, aquesta segona fase, això ja representa activitat industrial, i suposo que això serà abraçat amb ganes per tot el teixit industrial de la zona.
1: Sí, sí. Per això mateix nosaltres ara ja estem ja una promotora privada, on nosaltres tenim uns terrenys ja adaptats per ser zona industrial, i doncs ja estan apostant per comprar, bueno, estan ja fent la precompra d'aquests terrenys per construir el Tàpies 3, és un altre polígon industrial, i ja estan fent tots els tràmits per poder tirar endavant. Per tant, això vol dir més activitat econòmica, i vol dir que empreses que poden sorgir d'aquesta investigació de com reciclar i fer més efectives les bateries ara que tenim els cotxes, no?, elèctrics, una d'aquestes coses, entre d'altres, no? I la veritat és que estem força contents. A més, pensa que amb el tema dels fons de transició nuclear, nosaltres ja tenim els dos polígons, Tàpies 1 i Tàpies 2, esperem que a finals d'any ja tenir-los al 90% d'ocupació. S'ha generat molt, per tant, ens va alegrar moltíssim quan una empresa privada, perquè són terrenys privats, han optat per anar per la compra de tot el terreny per poder fer la urbanització d'aquest nou polígon industrial de Tàpies 3.
0: Doncs l'energia que segueix està i seguirà en bones mans, i això és el que passarà aquests propers anys. Ens ho ha explicat l'Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, i va que, aviam, sí, a l'octubre aproximadament hi ha d'haver aquesta darrera resposta, però crec que està tot ben encaminat. Alcaldessa, enhorabona i gràcies per compartir-ho amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres per voler també exposar a la ciutadania i que doncs, aquest temps més que són tan delicats però també que els necessitem tant, que ja ho vam veure amb l'apagada general, sí. Doncs que treballar per l'energia no és una tonteria sinó que és una necessitat de país i per tant doncs, per això ens hi aboquem. I el seu municipi energètic, doncs, la veritat és que estem molt contents de poder-ho liderar.
2: A COPE Catalunya.
3: La imatge del dia. A COPE Catalunya.
4: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
5: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

0: Cuidar una persona amb Alzheimer és una tasca de gran exigència física i emocional. Sovint aquesta responsabilitat recau en familiars que, per motius econòmics o afectius, es converteixen en cuidadors sense tenir cap mena de formació prèvia. Anem a analitzar com es pot gestionar aquesta situació, com es pot conciliar amb la feina i de quina manera es pot rebre suport. I ho farem avui parlant amb la neuropsicòloga de la Fundació Alzheimer Catalunya, la Irene Pulido. Irene, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Escolta, des de la Fundació Alzheimer Catalunya, com ajudeu els familiars que assumeixen de cop la cura d'un malalt d'Alzheimer sense preparació prèvia?
1: Doncs mira, una vegada ens expliquen la seva situació, el que fem nosaltres és valorar cada cas de manera individual. I en funció de les necessitats que detectem en cada família, ens orientem cap als recursos que poden ser més adequats. De vegades, les persones no som gaire conscients de que necessitem una ajuda fins que algú altre ens acompanyi i ens ajudi a identificar-ho, no? Per això, pues, com et dic, podem derivar diferents serveis, com jo que sé, un acompanyament psicològic més individual, un grup de suport, grups de familiars en línia que es diuen, no?, xarxa cuidadora, les nostres trobades, xerrades, assessorament més jurídic o social. Al final, l'objectiu és que cada persona i cada família trobi el suport que necessita en cada moment del seu procés.
0: Clar, són moments durs i jo crec que de vegades no som conscients del pas que anem a fer, tot i que doncs, la situació ens pot posar en aquesta situació, no? Però el dia a dia pot ser molt absorbent. Quins consells podries donar perquè un cuidador familiar aprengui a desconnectar i a cuidar de si mateix? Perquè, clar, al final ens pensem que també tots tenim una salut de ferro i si volem cuidar una persona, nosaltres hem d'estar bé.
1: Sí, i tant. Mira, nosaltres fem sobretot èmfasi en el fet de que és important reservar temps per un mateix. És a dir, pots mantenir la relació social, les teves aficions, descansar, fer exercici regular, cuidar la teva alimentació, sense deixar de banda, evidentment, pues, tota la teva identitat, que va molt més enllà del rol de cuidador. Mm. És fonamental també demanar ajuda i posar límits, no? O sigui, delegar tasques en altres familiars. I clar, perquè fa la gestió emocional també, no? Cal donar espai, doncs, aquesta gestió del dol, de la culpa, que entenem que són emocions freqüents en el procés de cuidar i que no cal afrontar-les en solidari, no? Al final, compartir-les i buscar un suport psicològic pot ajudar a gestionar-les de manera molt més saludable, com bé deia.
0: Clar. De quina manera aconselles compaginar la vida laboral? Perquè és veritat que hi ha gent que, no sé, doncs, o es demana una reducció de feina, d'horari, i poden fer-ho, però hi ha gent que no pot, ni econòmicament, ni a l'empresa li permeten, i ha de seguir compaginant la vida normal amb la seva vida laboral, no? Com aconselles compaginar aquesta vida laboral amb el fet de ser cuidador principal d'un familiar a casa?
1: Aquesta pregunta és important, perquè al final hem d'acceptar que no arribarem a tot, i que, clar, planificar les responsabilitats de manera ha de ser realista, no? Hem de prioritzar les tasques més importants i sempre que ens sigui possible compartir aquesta cura del familiar amb un altre o bé els recursos de suport. És recomanable parlar, pues, també, no?, amb l'entorn laboral per explorar mesures de flexibilitat que permeti també conciliar, reservar temps per al descans i les necessitats. Sí que és veritat el que dius, no?, que de vegades el teletreball, sobretot a dies d'avui, i la reducció de jornada són les opcions més demanades per a alguns familiars. Però, clar, aquí entra el hàndicap de que tenir en compte que el fet de sortir de casa, l'ambient laboral, parlar amb altres companys, és una manera de desconnectar també i d'interactuar. No? Que de la mateixa manera que una reducció de jornada implica, pues, una reducció de salari, amb la qual cosa hem de valorar totes les opcions possibles a dintre del nucli familiar, però crec que és el que més convé en cada situació.
0: Clar. Irene, ara a l'estiu detecteu que aquesta època de l'any i el canvi de rutines suposen un repte encara més gran per a aquestes famílies, pels afectats i pels cuidadors, eh?
1: Sí. L'estiu comporta un canvi de rutines que suposa al final un repte afegit per a les famílies, perquè trenquem horaris, trenquem rutines habituals, i clar, pot haver-hi, pues, més desplaçaments familiars, més visites, vacances, canvis de cuidador. També és veritat que les altes temperatures d'aquests últims estius tampoc ens estan ajudant.
0: Clar.
1: Ens costa més fer les mateixes coses, estem molt més cansats més irascibles, dormint pitjor, i això no només afecta el cuidador, sinó també la persona diagnosticada. Pot produir més desorientació, més ansietat, alteracions de la son, alteracions conductuals... És a dir, és complexa.
0: Clar, si la persona afectada, doncs, el que dius, també s'altera més, la cuidadora o el cuidador també li és un sobreesforç, portar-ho?
1: I tant.
0: Escolta, quins senyals d'alerta ens han de fer veure que la cuidadora o el cuidador està patint un desgast o esgotament excessiu i que necessita demanar ajuda? Que moltes vegades no ho detectem i no la demanem.
1: De vegades passa bastant desapercebut. Jo ara et diré algunes de les coses que més es veuen. Algunes senyals d'alerta són, per exemple, canvis persistents en l'estat d'ànim o en el comportament, com per exemple, estic més irascible, més irritable, més trist, o tinc més apatia, més ansietat, més sensació d'impotència, una sensació de culpa excessiva, perdo l'interès per activitats que abans m'agradava molt. També ho veiem en altres àmbits, per exemple, alteracions de la son, un cansament o una fatiga constant, problemes de concentració o de memòria, que això és una gran demanda, no? Perquè hi ha moltes persones que ens diuen, no, si jo també tinc Alzheimer, no? El que tens és un cansament més crònic, no? Molèsties físiques i musculars, gastrointestinals, també ens trobem, canvis en l'alimentació, hi ha persones que deixen de menjar o que mengen molt més, un augment del consum de substàncies, ja no parlo només d'alcohol i altres substàncies, de consum de cafè, de consum de tabac, i també una tendència a l'aïllament social.
0: Com li dius a una persona que li has detectat algun tema d'aquests que has dit? O sigui, com li treus el tema a una cuidadora o cuidador? Em sembla que alguna cosa no va bé.
1: Al final, potser són altres senyals d'alerta el que fa que la persona acabi dient no puc més, no? Que és la frase estrella que ens acaben dient quan ja arriben al límit o ja el límit s'ha superat. I en versos d'aquí anem traient coses. De vegades aquestes necessitats estan tan a flor de pell que no cal tampoc treure gaire el tema perquè són persones que solen desbordar. No a la mínima que parlem de com estan ells, no de com està la persona afectada, sinó com estan ells com a cuidador, ja es desborden i ho veus clarament, no? Hi ha una necessitat.
0: No, t'ho dic perquè si som familiar o amic de la família o de la situació, però no som el cuidador principal, estic veient que... Escoltar també a la cuidadora, el cuidador, no li canviarà la vida, però una mica de teràpia potser serà també.
1: I tant, és essencial. I ja no sols per la salut del cuidador, que evidentment l'hem de cuidar, sinó perquè com estigui aquest cuidador repercuteix directament en com està la persona afectada.
0: Com es posen en contacte amb vosaltres? Persones que estiguin arribant al límit, quins passos recomanes?
1: Doncs mira, jo animo a tothom que cregui que el podem ajudar d'alguna manera i acompanyar en aquest camí que contacta amb nosaltres. Es poden contactar a través de moltes vies, a través de la pàgina web de la Cime Catalunya Fundació, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic info@cimecatalunya.org, trucant al nostre telèfon, que és el 934-59-22-94, o adreçant-nos directament a la nostra seu del carrer Vilamalí 82 de Barcelona.
0: La web és alzheimercatalunya.org, tot junt. Des d'allí doncs, trobareu les maneres de posar-vos en contacte amb ells. I, clar, vosaltres és que teniu aquesta doble faceta, aquesta doble funció, no? Tractar el tema ja de l'Alzheimer, pròpiament dit, però també la gent que hi ha al voltant, els cuidadors, com s'han d'organitzar, què han d'aprendre, perquè, clar, aquí no es passa... a ser cuidador d'un dia per l'altre sense tenir cap mena de formació. És bo, no?, que tinguin les persones que s'hi hagin de dedicar doncs, unes primeres nocions. Això sí que ho faciliteu vosaltres.
1: Sí, és el que dius, no? Ningú ens ensenya com hem de cuidar i sobretot aquest canvi de rol, de jo deixo de ser fill de o dona de... a ser la cuidadora de, no? Aquest canvi de rol també afecta molt. I sí, nosaltres, per exemple, tenim a l'espai dels grups de suport, que ho fem tant en línia com presencial, que són sessions de teràpia en grup, on justament abordem aquests temes, no? Coses que ens costen, gestionem emoció, gestionem dol, donem bastantes estratègies a l'hora de poder intervenir amb usuaris diagnosticats, perquè hi ha una molt alta demanda. De fet, d'aquí, d'aquesta demanda, entre xerrades divulgatives que fem mensualment sobre temes que les pròpies famílies ens demanen.
0: Doncs us torno a recordar la web alzheimercatalunya.org. Des d'allí teniu tota la informació que ens ha donat avui la Irene i més històries, que fan moltíssimes coses des de la Fundació alzheimercatalunya.org, i a més trobareu totes les maneres de posar-vos en contacte amb ells. Són situacions d'aquestes que no es busquen, que t'arriben i que les has de portar el millor possible, insisteixo. Per cuidar algú, tu primer has d'estar bé, o t'has de mantenir bé, o bastant bé, i a partir d'aquí és on...

El company José Miguel Cruz és qui comandarà, conduirà a partir del proper dilluns la programació de migdia de COPE Catalunya i Andorra. Com deia, estem a les portes d'un cap de setmana especial. És el de canvi de quinzena, és el 15 en el que tenim multitud de festes majors, molta mobilitat a les carreteres, per tant, màxima precaució. Els accidents passen no als trajectes llargs, que també, als mitjans i als curts i als ocasionals, els de... Vaig un moment aquí al costat, a 5 quilòmetres, doncs molta cura, sisplau, i recorda que arribar 5 minuts tard, vaja, és una anècdota. Qui diu 5, diu 15 i diu 20 amb un trajecte llarg. L'important és arribar, jo sé que això és campanya de la DGT dels anys 90 o 80, però és que és la pura realitat. En fi, en 20 minuts, la Mar Puerto et posa sobre la taula tota l'actualitat del dia, l'informatiu de migdia COPE a Catalunya i Andorra. Que acabis de passar bon divendres i aprofita el cap de setmana, que costa molt d'arribar i després passa rapidíssim. Apa, salut, adeu.

0: Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
1: De dilluns a divendres.
2: Com dius, hola, bona tarda.
1: Entre les 3 i les 4 de la tarda.
2: Seguim.
1: Amb Joan Batllori.
3: Bona tarda, Batllori. T'ho vas passar bé, tu? No m'ho vaig passar gaire bé.
4: Hola, què tal, Albert? Muy buenas. Aquí preparadísimo para la batalla.
5: Bona tarda. Aquí estic a les instal·lacions del Real Club de Tenis Barcelona. I organitza el Bodó.
2: Benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos.
1: Esports. Cope Catalunya i Andorra.
6: Escuchas COPE.
0: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es.

0: Mediodía COPE.
1: Pilar García de la Granja.
0: Estar informado.
2: Hay muchas formas de empezar el día.
3: Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales. Que...
2: Pero solo una, para empezar bien informado.
4: Y en este momento nos vamos justamente a ese punto.
5: Jorge, buenos días.
2: Este verano sigue conectado a Herrera en COPE, de lunes a viernes, desde las 6. Y el 31 de agosto, nueva temporada juntos, con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera.
6: Ceuta te necesita. Son muchos los ceutíes que atraviesan situaciones de necesidad e incertidumbre y que necesitan sentirse acompañados. Con tu ayuda, desde Cáritas Ceuta, queremos atender de manera inmediata a los más afectados por la situación que atraviesa nuestra población. Tu aportación puede convertirse en alimento, ayuda y esperanza para una familia de Ceuta. Colabora con nosotros a través de Bizum al 01453 o a través del Facebook de Cáritas de Ceuta.
7: España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo, con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com.
8: Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto, ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wallet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
9: En Alcampo, del 13 al 16 de agosto, tienes el lomo de pez espada a 11,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
10: En Alcampo sales ganando.
0: Pilar García de la Granja.
1: Mediodía COPE.
11: COPE Cataluña y Andorra.
0: Estás informado.
12: Seguim aquí a migdia COPE i t'explico que la Generalitat ha confirmat 4 nous casos positius de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei i 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 379 senglars. La Sílvia Fernández analitza aquesta situació d'excepcionalitat amb el director gerent del Consorci del Parc de Collserola, Raimon Roda.
13: Des del primer cas detectat a finals de novembre, s'han analitzat més d'11.000 senglars a Catalunya, dels quals 10.650 han estat negatius. Un dels espais més afectats per les restriccions del brot ha estat el Parc Natural de Collserola, i el seu gerent, Raimon Roda, assegura que es tracta d'una situació altament atípica i el major impacte ha recaigut sobre la ciutadania.
14: Des del parc, bàsicament, el que fem també és un tema de comunicació, de sensibilització, d'explicar per què aquestes mesures. Hi ha quasi 16.000 persones que viuen dintre el parc, més enllà de tota la població que l'envolta, i per tant és que per aquesta població també és una situació estranya, perquè tot i que poden accedir als seus domicilis i a les seves activitats econòmiques, no poden accedir al que és el seu entorn natural.
13: L'absència d'una vacuna eficaç contra la pesta porcina africana ha obligat a desplegar una estratègia integral de bioseguretat i control de la mobilitat. En aquest operatiu col·laboren activament el Departament d'Agricultura, la Direcció General de Boscos, els agents rurals i els diversos ajuntaments de l'àrea metropolitana, com el de Cerdanyola o Sant Cugat del Vallès, entre d'altres. Les pròximes passes es coneixeran a partir del setembre, però des del parc ja estan preparats per assumir qualsevol escenari.
14: Comencen a haver-hi autoritzacions especials per a altres activitats, com per exemple els seguiments de biodiversitat. També dependrà molt de l'evolució de la pròpia malaltia, dels casos positius que vagin trobant, de l'eficiència de les mesures en reducció de població. Hem canviat alguns dels programes educatius que tenim. Si els alumnes no poden venir al parc durant la tardor, doncs nosaltres comencem a activar algunes activitats per poder anar a les escoles.
13: La comunitat científica i els gestors mediambientals coincideixen que la contenció social i sanitària constitueix l'única eina efectiva mentre no existeixi un tractament immunològic, però també es fa una crida a la desescalada progressiva de les restriccions per part de la ciutadania.
12: i les zones rurals de Catalunya tenen un problema endèmic en l'atenció mèdica ràpida en cas d'urgència. És habitual que ambulàncies que no es coneixen la zona es perdin o tinguin més o triguin més en arribar al seu destí. Per això, el CAP de Bàscara ha creat una solució per geolocalitzar la gent mitjançant codis QR. Ens ho explica l'Ivan Urbina.
15: Viure en una masia aïllada té molts avantatges com la tranquil·litat, la naturalesa o la privacitat, però també té desavantatges com accedir de forma ràpida als serveis bàsics, per exemple, l'assistència per part dels sanitaris si hi ha una urgència mèdica. Per donar solució, el CAP de Bàscara ha creat un codi QR per geolocalitzar els pacients. El responsable d'atenció al ciutadà del CAP, Josep Serra, explica com es genera el codi QR per cada pacient.
16: Que vagi el personal de sanitari, infermera i metge, en el lloc, en aquell lloc es geolocalitza, aquestes coordenades me les passen a mi, jo les tracto, les converteixo en un codi QR i aquest codi QR va en tota la documentació del pacient que està a la història clínica compartida de Catalunya.
15: Aquesta idea també és molt útil per a aquest personal d'emergència de guàrdia que no coneix el territori pugui arribar de forma més ràpida al destí. Josep Serra explica quin tipus de persones són els més beneficiats per a aquest sistema.
16: Són pacients que no venen al centre, que estan moltes vegades enllitats, que tenen moltes patologies, són pluripatològics, i són pacients que s'ha de fer un seguiment important d'aquests pacients. Llavors, d'aquesta manera ens assegurem de que en un determinat moment, en una determinada urgència, que hem de córrer o hem d'activar algun servei, pues, amb la geolocalització doncs, anem més a la idea.
15: Aquesta iniciativa l'han presentat a la Gerència d'Atenció Primària i Comunitària de Girona, la qual ha valorat positivament el sistema. Per tant, de cara al futur, queda oberta la porta per poder instaurar aquesta metodologia a altres zones rurals del territori.
12: I parlem ara de sanitat perquè el programa de cribatge de càncer de coll uterí ha identificat a Lleida més de 2.000 casos positius de virus del papiloma humà en 2 anys. La prova es realitza en persones entre 30 i 65 anys i l'objectiu és millorar la detecció de la infecció abans de la presència de lesions que puguin desenvolupar-se en càncer. A Catalunya, el càncer de coll uterí és un dels tumors més freqüents en dones joves, amb uns 350 casos diagnosticats anualment. Marc Monclús.
17: La Regió Sanitària de Lleida va ser la primera en implementar aquest programa de cribratge que permet detectar amb molta més efectivitat el BPH, una de les causes principals del càncer de coll uterí. Aquest programa pioner consta d'una prova de cribratge o del BPH segons l'edat de la sol·licitant. Així ho explicava Yolanda Florença, coordinadora de la CIR de Lleida.
18: Doncs mira, aquest programa de cribratge actualment és ocasional, això vol dir que la pròpia usuària d'entre els 25 i els 65 anys, ens ha d'agafar hora a la CIR com a una visita preventiva per a fer un cribatge i des de l'administració se li dona aquest tipus de visita. I llavors en aquesta visita valorem si la dona té entre 25 i 30 anys, es fa la prova de cribatge que és la citologia, i si la dona té entre 30 i 65 anys es fa la prova de cribatge que es diu virus del papiloma.
17: Des del febrer del 2024, la prova principal del programa és la del virus del papiloma. Amb aquesta prova, en cas de que sigui negativa, es pot descartar la causa principal del càncer de coll uterí. En cas de que sigui positiva, es pot tractar amb molta més antelació abans no es pugui desenvolupar en un càncer. I Yolanda Florença valorava positivament aquest canvi.
18: I la valoració doncs, és molt positiva perquè ara el que valorem és si la dona té el virus del papiloma o no el té, si és positiu o és negatiu. Llavors, en el cas de que el virus del papiloma és negatiu, ens dona molta més seguretat en què no es pot desenvolupar un càncer de coll uterí, ja que la causa principal és el virus del papiloma i és negatiu.
17: Contrari al pensament habitual, el BPH no només afecta les dones. En el cas dels nois, no només és un virus de transmissió, sinó que també es pot desenvolupar en un càncer de penis. Una conseqüència que moltes vegades es deixa de banda. Des del 2008, que la vacuna del BPH està en el calendari de vacunació dels alumnes d'11 i 12 anys, però fins fa 3 anys només es posaven les noies. No només és important la vacunació. Per poder erradicar el càncer de coll uterí i les berrugues genitals, és clau utilitzar el preservatiu sempre. Així ho explicava la mateixa Yolanda Florença.
18: I sí que expliquem unes mesures de protecció per eliminar el més aviat possible aquest virus. Dins d'aquestes mesures serien utilitzar el preservatiu, ja que és un virus de transmissió sexual, i aquest virus no el porta el semen, sinó el porta la pell en la pràctica de penetració coit o sexe oral o anal, s'ha d'utilitzar el preservatiu.
17: En cas de tenir una prova positiva del BPH, no cal alarmar-se. En el 95% dels casos, el propi cos elimina el virus. Sí que cal ser curós i seguir les recomanacions dels metges.
12: Atenció amb el que expliquem ara, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un home per haver robat diversos paquets d'embotits i carn vermella per valor de 380 euros. Els fets van tenir lloc dimarts al carrer d'Alzina del barri de Gràcia a Barcelona. Agents de paisà van enxampar un vehicle que circulava sense carnet, tampoc tenia la ITV ni assegurança. Hi havia tres ocupants al seu interior i en revisar amb més detall el vehicle, els agents van trobar els productes sostrets. Eren paquets de pernil ibèric, de carn vermella i d'anxoves. Arran dels fets, una persona va quedar detinguda per requeriment policial i la resta van quedar investigats per furts i un delicte contra la seguretat viària. Els productes van ser finalment retornats al supermercat d'on havien estat robats i el cotxe el van traslladar al dipòsit municipal. I dit això, ara anem a la informació esportiva amb el Joan Batllori. Bona tarda.
19: Bona tarda, Mar.
12: A veure, per on passa l'actualitat esportiva del divendres?
19: Doncs actualitzarem les carpetes en clau Mercato al Barça. Hi ha una que està a punt de tancar-se, que és la de Ferran. Hi ha acord entre el Barça i el PSG pel traspàs del futbolista per a prop de 50 milions d'euros. S'hauria de tancar durant el dia d'avui o com a molt durant el cap de setmana. A partir d'aquí, el Barça espera tancar també aviat el fitxatge de Rodri. Les converses entre el Barça i el Manchester City continuen. Les postures estan cada vegada més a prop. La xifra final del traspàs rondaria els 70 milions d'euros. Rodri està a Manchester, avui s'ha hagut d'incorporar a la disciplina del club anglès mentre no es tanca el seu fitxatge amb el Barça. També continua a Madrid Julián Álvarez, ha quedat fora de la llista de convocats de l'Atlètic de Madrid per l'amistós que disputa avui a Marsella, però això entra o forma part de la planificació traçada per Simeone. Comença la Lliga Primera Divisió, l'Espanyol debutarà diumenge a les 7 de la tarda a Cornellà davant del Llevant.
12: I nosaltres ho deixem aquí també, ara et seguim explicant tot el que t'interessa en Mediodia, Cope amb Pilar García de la Granja. Molt bon cap de setmana.
1: Línia editorial.
0: Cadena Cope.
20: La Iglesia en Ceuta ha convocado para hoy una vigilia.

0: 3 i 22. Marina Herrero, bona tarda.
1: Bona tarda, Joan.
0: Frenkie de Jong està enfadat perquè està ja fart de que es posi, entre d'altres coses, en dubte el seu compromís amb el club, no?
1: Sí, avui ha parlat, ho ha fet als canals oficials del Barça i ha sortit, diu, per aclarar les coses i calmar també la seva ràbia que té d'escoltar tantes notícies que surten sobre ell i que diuen que són falses i així poder enfocar-se més al 100% en la seva recuperació. Així és sent ara mateix l'holandès.
2: Bueno, estoy muy jodido, me jode mucho porque lo que más me encanta es jugar al fútbol y sobre todo por el Barcelona y en la selección. Además que ha sido una lesión que yo creo que he tenido muy mala suerte ahí. Bueno, eso es muy jodido porque ahora tengo que estar fuera y tengo que hacer la recuperación y no me esperaba eso. Y lo que más me encanta, lo que he dicho, es jugar al fútbol y si no lo puedo hacer, bueno, me jode mucho.
1: I com deia, el que més li ha molestat és que es diguin coses d'ell que considera que són falses, explicant que vivim en un temps que hi ha periodistes que li donen més importància a treure notícies que a verificar-les.
2: La gente puede opinar. Entonces, si opinan, Frenkie es mal jugador, o Frenkie no sirve para el Barça, o Frenkie ha jugado mal. Bueno, puedo estar de acuerdo o no, yo creo que no, pero bueno, es otra cosa. Pero ahora están escribiendo tantas cosas que son falsas y estoy notando que hace daño a la imagen mío y que alguna gente, no todos, porque noto también mucho apoyo de gente, pero estoy notando que sí que afecta a cómo gente piensa de mí.
1: També ha parlat de l'àmbit esportiu de la Masia, explica que és increïble que cada any surtin nous jugadors que es converteixin en fonamentals per l'equip i de cara a com es sent la plantilla diu que estan molt il·lusionats per tots els objectius, que volen guanyar-ho tot i sobretot la Champions.
2: Muy bien, estamos con mucha ilusión. Yo creo que tenemos ya una plantilla muy fuerte, nos estamos reforzando bien, creo. Y bueno, cada año vamos mejorando. Tenemos una plantilla joven, pero ya ha ganado cosas y todavía estamos con mucha, mucha ambición de ganar muchos más títulos.
1: En quant a l'última hora esportiva de l'equip, dir-te que ja estan entrenant amb el grup els mundialistes disponibles, que els jugadors que estan pendents de tancar la sortida fan treball específic, es vol evitar una lesió, com va passar amb Rooney i Bardaggi, i que demà a la tarda marxen cap a Basilea per jugar l'amistós de diumenge.
0: Sí, diumenge, efectivament, aquest partit amistós que disputarà el Barça contra el Basel, una nova oportunitat per provar els seus futbolistes Hansi Flick, a veure quina presència poden tenir els internacionals campions del món amb Espanya que han estat els darrers en incorporar-se. 3:25, anem al Mercato.

0: Què tal, Gil? Bona tarda.
1: Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
0: Com tenim la situació?
1: Te'n recordes el que vaig explicar ahir de la Real Societat?
0: Sí.
1: Doncs esborra-ho. Fora.
0: S'ha caigut.
1: S'ha caigut Agger, s'ha caigut el fitxatge d'Agger, el marroquí, per un problema a la revisió mèdica, no lluirà la samarreta Txuri Urdin, i anaven a per Fabio Silva, l'ex de les Palmes, el Borussia Dortmund. Doncs bé, el Betis s'ha avançat, ha ficat cullerada i està també negociant amb els alemanys l'arribada d'aquest davanter. Un Betis que ha confirmat que Junior Firpo es queda, per tant els laterals esquerrans seran Fran García i el mateix Junior Firpo. A València estan preocupats per Javi Guerra. Clàusula 60 milions d'euros, contracte fins al 2029, però el jugador ha fet unes últimes declaracions deixant la porta oberta a la seva sortida. Vaja, convidant a que qualsevol representant presenti una oferta en nom de qualsevol club. Una renovació, la d'Antonio Hidalgo a la banqueta del Deportivo de la Coruña fins al 2028, i és notícia també al Celta, perquè ha arribat a un acord amb el jugador de Boca, Ceballos, per les properes temporades. Ara caldria que el Celta arribés a un acord amb el conjunt argentí, que hauria de ser fàcil perquè a Ceballos només li queden 4 mesos i mig de contracte amb Boca Juniors. I hi ha cants de sirena que està rebent Borja Iglesias per marxar a la Major League Soccer americana.
0: Ah, mira, això a casa nostra, fora de les nostres fronteres, que es mou.
1: Ha botat de la cadira Oriol Ruiz quan ha detectat que el Tottenham ha arribat a un acord amb Gapco per reforçar l'atac, en una operació que és clau perquè facilita la sortida de Barcola al Liverpool. Savinho també és objectiu del Tottenham. És notícia Enzo Fernández. El City està disposat a oferir 120 milions d'euros per fer-se amb el servei del migcampista. El Chelsea demana 140. L'Arsenal fixa com a objectiu un defensa, Jarrell Cuanza. El consideren un defensa versàtil, i els Gunners haurien de superar, això sí, els 35 milions d'euros que va pagar el Leverkusen el passat estiu. Cesc Fàbregas, el Como, vol fer-se amb els serveis de Delap. A Milan ja ha arribat un defensa, Spence. Segons Sky Sports, l'operació està feta, i al Paris Saint-Germain fitxa Ferran Torres i a un altre davanter, Mika Gotz.
0: Així ve el dia en clau Mercato, 3:27, ara ho comentem tot al debat. Que fem amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
2: Bona tarda, tot bé?
0: Tot bé, todo bien, Petón, tu què tal?
2: Bien, gracias a Dios. De todo ha habido, porque con estos fuegos, fíjate ahora al lado de casa, en San Juan de la Peña, oh. Maravilloso, un monasterio, que es el corazón de Aragón, está el fuego a 150 metros, es un desastre.
0: Cuidado, vaya verano llevamos, vaya verano.
2: Sí. Bueno, es terrible.
0: Terrible. Voy a saludar a Josep Soldado. Hola, Josep, bona tarda.
3: ¿Qué tal? Muy buena tarde, Joan, Petón, ¿qué tal?
0: ¿Tú estás por Palamós, Josep, o qué?
3: Sí, por aquí, la Costa Brava.
0: Allí tuvimos un incendio también a principios del verano, sí. Tremendo, ¿eh?
3: Sí, correcto, las Gavarras. Sí, fue lamentablemente de los primeros graves en España este verano. Y sí, es una lástima. Estoy pendiente también de Huesca. Están allí los pobres de fiestas, pero pendientes del incendio. Es todo como muy surrealista. A ver si sí. Se va este calor, y sobre todo la gente tiene dos dedos de frente, porque también la gente pela.
0: Sí. Bueno, no se libra prácticamente nadie del tema de los incendios este verano, desgraciadamente. Bueno, vamos con los fuegos que tenemos por aquí a nivel de mercado y de nombres y de carpetas. Petón, la que está cerrada es la de Ferran, que se va al PSG, 50 millones. ¿Te parece para el Barça buena operación o qué?
2: Es buena. Buena, francamente buena, sabiendo que dos cosas que se saben. La primera, que el futbolista estaba en último año de contrato. La segunda, que el Barça no lo había ofrecido renovar. O sea que si no le ofrece renovar es porque tampoco va a contar con él el año que viene, ¿no? Si no va a contar con él el año que viene, llevarse 50 millones ahora, son buenísimos. Ahora tendrá que buscar Deco, que cuando le dejan hacer las cosas discretamente, las hace bien, y cuando le ponen luminosos, al final es luz de gas. Estoy hablando de Julián, sí. Y entonces las hace mal. Pero el cambio de orientación de Rodri es, si le sale, con el dinero que recibe ahora, una obra de arte de la negociación. Y la de Gordon, nadie se enteró y nos lo anunció, futbolista que también, aunque no lo sea, puede jugar delantero centro como hizo en el Newcastle en el último mes, dos últimos meses.
0: Sí. Ahora hablaremos de Rodri y de Julián también. De entrada, la operación Ferran, ¿a ti qué te parece, Josep?
3: Bien. Había que buscar la salida a alguien, ¿no? Se hablaba de salidas traumáticas, yo creo que al final es final feliz, tanto para Ferran como para el Barça. Lo que pasa es que llevamos tantos veranos esperando este tipo de salidas de algún titular y no viene nadie a traspasar a algún jugador del Barça, que yo creo que ahora pues es como agua de mayo, ¿no? No ha cambiado nada el gol de Ferran en el Mundial para el Barça, porque la prueba es que, como decía Petón, no le había ofrecido la renovación, no cambiaba el valor del jugador desde el punto de vista del Barça, sí que seguramente le ha ayudado eso para apretar las negociaciones al PSG, y es un futbolista pues que podemos decir que ha estado rentable para el Barça. Lo que pasa que a fecha de hoy es como que te genera una cierta incertidumbre, porque vale, se va Ferran, pero es que también se ha ido Lewandowski y no han llegado delanteros. Todo como que damos por hecho que cuando llegue el final del mercado alguien va a venir en lugar de Ferran, ¿no? Se llame Julián Álvarez o sea ese plan B o C que planea Deco, porque ahora de momento el Barça tiene escasez de delanteros, y aunque la operación de Ferran sea buena, es que tiene que llegar alguien sí o sí, y se está agotando el plazo del mercado.
0: Sí, Petón, entre Lewandowski, Ferran y Rashford, los conté ayer, son 50 goles la temporada pasada.
2: Claro, sí. Lo de Lewandowski ha sido un maravilloso canto del cisne, porque se decía, bien, bueno, viene al Barça a hacer el último contrato de su vida, ni siquiera ha sido eso, pero el rendimiento en goles yo creo que ha sido extraordinario. De Lewandowski y Rashford y sobre todo Ferran. Ferran ha aportado sus goles y además en momentos muy importantes, con lesionados, él asumió la posición de delantero centro. Recordemos que él venía como punta, pero no definido como delantero centro. Yo creo que su estancia en el Barça ha sido buena para el club.
0: Sí. Es prioritario, como dices, Josep, acertar con el 9. No era prioritario reforzar el centro del campo, pero bueno, Rodri se ha puesto a tiro y desde el punto de vista futbolístico es un fichaje indiscutible también.
3: Es un gran fichaje, es un fichaje además mediático que va a impactar en el Barça, que agrada, claro, es que es el mejor jugador del Mundial, Balón de Oro, vete tú a saber si recibe otro Balón de Oro oficialmente o no sé cómo decirle, como jugador del Barça. Oye, la calidad nunca sobra, aunque evidentemente no es un fichaje del cual se hablaba o se contemplaba seguramente en el principio del mercado, pero sí se ha puesto tan a tiro, y además, pues bueno, la pullita al Madrid que le quitas un fichaje, cosa que el Barça eso no lo podía hacer con ningún gran equipo en los últimos años, pues oye, pues eso que suma, yo creo que es un super fichaje. Además, la posición de Rodri pues tampoco es fija, ¿no? Puede jugar un poco más arriba, más abajo, eso también puede mover las piezas en el puzzle en el centro del campo Flick. Yo creo que es un súper fichaje que va a gustar y que va a dar buen rendimiento. Espero que llegue bien, empiece bien la temporada. Y sí, es un súper fichaje para el Barça, inesperado. Es que, bueno, todo viene porque al final el Barça el año que viene seguramente no va a tener ese fair play para fichar, y por eso claro, tiene que poner toda la carne de asador este sí, verano, sí, ¿no?
0: Tiene que dar este año.
2: Es una bomba, ¿eh?
0: Sí.
2: Tener esa media ahora con la lesión de Jong. Yo creo que, fíjate, de todo lo que has dicho, Josep, estoy de acuerdo con todo, pero quizá no tanto en el hecho de que pueda jugar en otra posición que ya no sea la de eje. Yo creo que se ha especializado tanto, no es como Pedri, que te juega en todas las posiciones de la media, las cuatro, ¿no? Si juegas con cuatro medios, en cualquiera de las cuatro, Pedri puede ser el mejor. No, yo creo que este es, en esta posición, por supuesto, el mejor del mundo, en el Mundial, el mejor futbolista del Mundial. Yo le admiro como a ningún otro medio centro, quizás si descartamos a Busquets, de esa posición. Pero es que va a ayudar mucho a Marc Bernal y a los jovencitos.
0: Eso es muy bueno, Petón, ¿eh? Eso es muy bueno, ¿eh? Menos mal que el Barça tiene muy claro, porque yo cuando vi que se iba a hacer lo de Rodri pensé, buf, si eso quiere decir que Marc Bernal puede salir, no me gusta nada el tema. Pero tienen claro que es jugador estructural, es que es muy bueno.
2: Claro, claro. Como decís ahora con lo del fair play. Os hago una pregunta a los dos. ¿De cuánto sería la primera, porque seguro que ha habido más, de cuántas horas la conversación entre Rodri y Pep Guardiola cuando Rodri le llamó y le dijo, mister, me ha llamado el Barça?
0: Sí, sí. Bueno, me imagino cuál sería la respuesta.
2: Ya estás haciendo la maleta, sí. Yo te alquilo la casa si quieres, pero sobre todo darle las claves de por qué, que a mí se me ocurren unas cuantas importantes razones de todo tipo, es mejor que te vayas al Barça a que juegues en Madrid.
0: Sí. Vamos a rematar con... Sí, perdón.
3: De Mourinho. Yo creo que el concepto ese de cambiar Guardiola por Mourinho, yo creo que Rodri se lo ha pensado dos veces, ¿eh? No sé si llega a ser otro tipo de entrenador, si Rodri a lo mejor se hubiera decantado por el Real Madrid, pero yo creo que la idea de ir con Mourinho, al menos lo que se ha ido filtrando, no ha agradado mucho ni a Rodri ni a su entorno, y ha preferido un perfil como Flick, y al final es que conoce más jugadores del Barça que del Madrid también, y eso sí, yo sí creo que durante el Mundial algún jugador ha hecho su faena reconvertido en Deco.
0: Cerramos con Julián. Josep, ¿todavía alguna esperanza de que acabe en el Barça o lo ves ya negrísimo?
3: No sé, yo creo que esto es como hasta el minuto, no sé, 125 de la prórroga, ¿no? Puede pasar cualquier cosa en el último momento. Lo que pasa es que la postura del Atlético es que sigue siendo radical, ¿no? Y el Barça también, por su parte, cree que tiene cartas como todavía para utilizar y que acabe jugando en el club catalán. Sí, claro, cada día que pasa se ve más complicado. Yo creo que el Atleti lo va a vender, pero no lo va a vender al Barça. Creo que lo va a acabar vendiendo seguramente al Arsenal, y el Barça seguro que está buscando otro plan, porque yo creo que esto ya, cuando ya habló en su momento Julián, tenía que haberse acelerado todo más, me refiero entre las posturas, no entre el jugador, que ya hizo lo que tenía que hacer, y estamos estancados o peor, ¿no? Porque el Atleti mantiene su pulso y no quiere negociar, así que yo creo que poco a poco se van perdiendo las posibilidades de que venga el Barça, Julián.
0: La carita por eso de Julián estos días entrenando Petón no es la mejor, ¿eh?
2: No, tú ponte contento con que este programa fue en la radio el primero que dijo lo que va a pasar. Y ya está, ponte contento. Oye, cosa nuestra de las tres.
0: Es verdad que tú dijiste desde el primer momento que podía ser que saliera, pero que no iría al Barça, que si sale irá a otro sitio. Yo quiero esperar por eso a ver cómo acaba la historia. Bueno, el mundo del fútbol a veces pasan cosas, mira, que...
2: A mí también me gustaría muchísimo ser guionista de Ted Lasso, pero desgraciadamente no se va a dar. No me van a llamar para que escriba guiones con esos monstruos. Julián tampoco va a ser guionista de Lasso, ya te lo digo.
0: O sea que nada, que o Atleti, aunque esté un poco enfadado ahora,
2: vete pensando en otros y que la fábrica del Barça, que saca tan extraordinarios jugadores, acelere ya por delanteros centros.
0: Sí, no. Bueno, está el chico egipcio este, no Hamza, pero...
2: Le salen en todas las posiciones.
0: Eso es verdad. Ya.
2: El próximo, el primer partido, veremos un debut de un lateral izquierdo, seguramente, ¿no? Se está comentando, posiblemente, en el Barça, 17 años de la cantera. Le salen en todas las posiciones. Pero delantero centro no.
0: Cuesta, es verdad.
3: En el Madrid salen, pero los venden rápido, ¿eh? En el Madrid salen más, pero los venden rapidísimos. Históricamente sí, y recientemente, bueno, en el caso de
2: Gonzalo. Puedo hablar mucho de ese fichaje también. Sí,
0: sí. Señores, lo vamos a dejar aquí de momento. A pasar buen fin de semana. Petón, Josep, una abrazada a los dos. Gracias, ¿eh?
2: Fuerte, adiós.
0: Que vagi bé. Adiós. Seguim.
4: De dilluns a divendres.
0: Víctor Navarro, bona tarda.
4: Entre les 3 i les 4 de la tarda.
0: Seguim.
4: Amb Joan Batllori.
5: Que no tenen entrada, però venen a donar suport al seu equip.
0: Sí, sí.
6: Al espanyol.
5: Sí.
6: Así que... Bueno. Barcelona, Newcastle.
0: Benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos.
4: Esports. Cope Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
0: 3:39, la Lliga comença aquest cap de setmana. L'Espanyol debuta aquest diumenge a les 7 de la tarda, rep el Llevant. Informació de l'Espanyol amb Juan Arias. Hola, Juan, bona tarda.
8: Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
0: Comencem amb un tema de Mercato, que sembla que l'Espanyol està a punt de tancar un altre central, no?
8: Sí, bueno, la prensa griega ha publicado que Vania Derkusic se ha decantado a última hora por el Espanyol, a pesar de tenerlo hecho con el PAOK, que ha quedado fuera de Europa, de la Europa League, a las primeras de cambio, y parece ser que les seduce más la liga. Estamos hablando de un central esloveno, 26 años, 1,86 de altura, pertenece al Zenit San Petersburgo de Rusia, que le fichó por 4 millones de euros en el 2024, procedente del Estrella Roja. También ha jugado en Holanda e Italia y es internacional con Eslovenia. El nuevo refuerzo llegaría cedido con opción de compra, y todo ello a la espera de que el Español haga oficial la confirmación de esa incorporación, de ese fichaje, que también tiene que hacer, por cierto, oficial el traspaso del central Miguel Rubio al Valladolid, que todo el mundo lo da por hecho, pero oficialmente, insisto, ni lo de Banja Drkušić ni lo de Miguel Rubio, que tienen ambas buena pinta de que se finalice finalmente la operación, sea oficial.
0: A nivel deportivo, que apuntamos a nada, 2 días para el debut en la Liga.
8: Mañana última sesión preparatoria antes de enfrentarse el domingo a las 9 en a las 7 en Cornellá frente al Levante. Manolo González dispone de toda la plantilla, excepto las bajas de los delanteros Quique García y Puado, ambos están lesionados. El posible equipo para enfrentarse al conjunto levantino: Dimitrovic en portería, El Hilali, Núñez, Cabrera, Hinojo, Urco, Expósito, Dolan, Cala, Javi Hernández y Roberto.
0: Tenim al mite Dani Solsona per preguntar-li com veu com arriba l'Espanyol aquesta inici de temporada. Dani, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
0: Bueno, ja ho tenim aquí, això, eh?
7: Sí, sí, ja està aquí, eh? Sembla que a vegades quan acaba la Lliga queda molt lluny,
0: sí.
7: Però ja hi som una altra vegada.
0: Sí. Amb quins ànims arrenques, Dani, la temporada?
7: No, els ànims sempre han d'estar a tope, no? Una altra cosa és que després, quan vagi avançant el campionat, doncs vagis veient si l'equip pot acabar la temporada en una zona tranquil·la o lluitar una mica per l'objectiu aquest de no baixar de categoria.
0: Sí, esperem que no s'hagi de patir tant com la temporada passada, no? Que va ser una temporada molt estranya perquè la primera meitat de la temporada va ser brutal, però la segona, buf, un patiment terrible.
7: Sí, sí, patiment. De fet, ja portem 2 o 3 temporades, patint. Ja per pujar quan estaven a segona amb el play-off al final amb l'Sporting i l'Oviedo, després a l'altra temporada jugant-se el darrer partit contra les Palmes al continuar o no, i aquesta temporada, com estaves explicant, amb un inici de primera volta espectacular, doncs després va venir una davallada que estaven pràcticament ofegats. Per sort es va guanyar l'Atlètic Club i l'equip salva la categoria.
0: Aquí la gran novetat aquesta temporada està al despatx, Dani, és Monchi, que la gent ha dipositat amb ell moltes esperances, s'està movent, està aportant gent, està fent els seus fitxatges, queden dies de mercat encara per davant, però tu ara mateix mires la plantilla i què et transmet?
7: Bueno, jo la veritat, aquests 4 jugadors que han arribat, doncs és veritat que aquí a la pretemporada doncs ja els jugadors no arriben en el seu millor moment, l'entrenador fa molts canvis i va veient els jugadors que s'han d'aclimatar com els que han arribat, però jo els minuts que he vist doncs encara els hi falta molt, tant Harman a la banda esquerra, Moscardo doncs al mig del camp. És veritat que ha arribat Unai. Bueno, anem a veure, perquè igual falta un altre central, però de moment no han donat la talla, no? I entenc que els jugadors que arriben o que han arribat i que poden arribar és per ser titulars, perquè siguin titulars, no? Per tenir-los al planter i de fet jugar amb els que ja jugaven la temporada passada, doncs no em sembla en aquest sentit que es pogués millorar el planter de l'equip.
0: Sí, és veritat que falta alguna cosa més, està claríssim, i l'Espanyol ha d'incorporar algun defensa central més. No creus que li continua faltant gol a aquest equip, i a més s'ha lesionat Quique García, Dani?
7: Home, amb Quique, escolta, és un problema, no és un problema gran, perquè sí que no era titular, perquè hi ha Roberto, però que és un jugador que, malgrat l'edat, 36-37 anys, sabies i saps perfectament que en el moment que ell podia entrar al terreny de joc, els minuts que li deia Manolo, doncs sempre t'aportava coses, i de fet va marcar més gols que Roberto, jugant més Roberto que Quique. Per tant, hem d'esperar a veure si Marcus Fernández, que va fer una molt bona temporada que allà a Ceuta, marcant 13 o 14 gols, aquest any també la pretemporada ha estat bé, si dona el pas endavant, i si no, doncs potser s'haurà de mirar de buscar un altre atacant,
0: Sí, sí. Doncs a veure què passa diumenge, que jugues a casa contra un rival com el Levante, que sempre és important començar bé. Dani,
7: Sí, perquè després el segon partit ja juguem. Sí, ja tenim el Madrid, vull dir que ens ho posen fàcil ja d'entrada, no? Però sí, contra el Llevant, home, hauríem de treure els 3 punts, encara que és al principi, és el primer partit i tots els jugadors estan una mica encara a veure què passa, també els del Llevant, però seria bo començar bé.
0: A veure com arrenca això. Anirem parlant durant la temporada de tant en tant. Dani, una abraçada forta i que vagi tot molt bé.
7: Molt bé, gràcies, una abraçada.
0: Comença la Lliga a primera i també a segona divisió. El Girona debuta aquest diumenge a les 7 de la tarda, rep el Leganés. Quines novetats tenim al Girona? Jan Sanés, bona tarda.
9: Bona tarda. Doncs el Girona debuta en una temporada amb l'estrena de Quique Álvarez a la banqueta amb l'objectiu de retornar a primera. Encara amb la incògnita de la continuïtat d'Arnau Martínez, el Girona s'eximeix a la clàusula per a la seva sortida, Quique Álvarez podrà comptar amb Minsu i Justin i a tots els efectes jugadors del primer planter. Un planter que encara no està tancat fins al final del mercat, s'esperen moviments d'arribada i també podria haver-hi de sortides al debut diumenge a les 7 davant el Leganés.
0: Anem cap a Girona amb un altre mite del futbol català, l'Eloi Amagat. Bona tarda, Eloi.
10: Hola, bona tarda, com esteu?
0: Molt bé, i tu què tal, Eloi? Preparat per l'inici de temporada o què?
10: Sí, els que som futboleros sempre les parades d'estiu, tot i que aquesta ha estat una mica atípica pel fet del Mundial, trobem a faltar en els camps i bé, amb ganes d'aquest inici, amb bastantes incerteses, però bé, amb la il·lusió que comporta el començar una nova temporada.
0: Temporada pel Girona amb molta pressió, eh? Eloi, la pressió de recuperar la màxima categoria.
10: Sí, i cal ser clar, directe, i és l'únic objectiu, no? Al final, quan un equip baixa de categoria, el següent és el més important, perquè hi ha una compensació econòmica important. Bé, és una fita complicada, perquè un ascens, bé ho sap el Girona, a primera divisió sempre és complicat, i també cal veure molts equips històrics el que li han costat. Aquesta temporada passada ho ha aconseguit Racing i Depor després de moltíssims anys. Per tant, no serà gens senzill. La segona divisió és dura, llarga, i sempre hi ha molta exigència i molta igualtat.
0: Sí, sí. És que clar, és l'objectiu del Girona, Eloi, però és l'objectiu d'un munt d'equips a segona divisió. Tu repasses la nòmina d'equips dels equips que hi ha aquesta temporada de segona i molts et sonen a primera.
10: Sí, exactament això que comentava, no? D'exemples com el Racing i el Depor, històrics que per un motiu o per un altre van descendir, i tot el que ha costat aquí ho diu molt bé, no? De la dificultat. I la segona és una categoria que és molt igualada, que qualsevol equip et genera complicacions. Per tant, bé, veurem com s'adapta una vegada més el Girona a aquest descens, que encara, evidentment, ja s'ha de passar pàgina, no? Però ha estat difícil de pair, i crec que és important tenir un bon inici a casa, a Montilivi, per tornar una mica a generar aquesta il·lusió de la gent que una mica s'ha perdut.
0: Clar, això et anava a preguntar, Eloi. La gent a Girona, l'aficionat, com està? Ha recuperat una mica els ànims o continua una mica amb la depressió del descens, que és una situació dura i difícil de pair?
10: Sí, jo crec que ja es comença a tenir acceptat, perquè no hi ha una altra opció, però va ser complicat. I també et parlo d'un tema més personal meu, com ho vaig viure. Crec que no s'havia d'haver produït mai la plantilla que tenia el Girona, els jugadors, el moment en què pràcticament es veia, no?, a tocar aquella permanència. Crec que ningú s'ho imaginava que pogués arribar a passar, i quan succeeix així, doncs sempre costa una mica més d'assimilar-ho. El futbol, però, és immediat, no dona temps a parar, i bé, crec que, per això et deia, no?, que serà molt important aquests inicis, perquè la gent, jo crec que encara està una mica dolguda o decepcionada o poc il·lusionada, però això canvia d'un dia per un altre i segur que s'aconseguirà.
0: L'última, Eloi, a nivell esportiu, el Girona encara queden dies de mercat per davant, però té una bona plantilla per aspirar a l'ascens, i després s'ha de veure com va l'aposta aquesta a la banqueta per Quique Álvarez.
10: Sí, és un incògnit al final. És un debutant també a la segona divisió. Sí que és veritat que ja estava al club i segur que que des de la direcció esportiva l'han conegut, l'han vist entrenar, l'han vist treballar i que s'hi confia. Jo sempre sóc dels que m'agraden tant els jugadors com els entrenadors joves, amb ganes de fer-se un nom, que tenen aquesta energia, no?, d'un valor afegit. Per tant, bé, amb confiança que això funcioni. Sí que és veritat que hi ha molta incertesa amb la plantilla, perquè un mercat més costa de desbloquejar-lo. Hi ha jugadors amb, molts jugadors amb contracte, que es diu que pot haver-hi opció de sortides. Per tant, en aquests dies que queden, segur que a la plantilla hi hauran molts moviments, tant d'entrades com de sortides.
0: Eloi Amagat, gràcies per atendre'ns. Anem comentant les aventures i desventures del Girona aquesta temporada per la segona divisió. Tots desitgem que la cosa acabi bé. Una abraçada forta i gràcies.
10: Esperem que sí. Una abraçada a tots.
0: Demà a les 5 de la tarda tenim Andorra-Ceuta i dilluns debutarà el Sabadell. Marina, al camp de l'Sporting, avui ha parlat el míster.
11: Sí, avui ha parlat Ferran Costa i ha explicat que serà una temporada exigent, perquè és una categoria amb un nivell molt alt, però que no pensa tant en els rivals, sinó que es centra en ells mateixos i en trobar la millor versió de tots els jugadors, que explica que ara mateix no tots estan en el millor punt físic, que s'han de guanyar el respecte dels rivals i que la il·lusió serà la clau per aconseguir els objectius.
12: Jo crec que quina és la nostra fortalesa com a projecte, i és aquest punt d'il·lusió i tot el que es va construir la temporada passada a nivell d'unitat, a nivell d'identitat i d'aquest sentiment que va fer que la nova Creuata es quedés petita. O sigui, això no és només mèrit d'aquest equip, és mèrit de tots els que formen part d'aquest projecte, i és un projecte de la ciutat de Sabadell.
11: Un projecte de ciutat, deia el Ferran Costa, de sobretot estabilitzar l'equip i fer que el Sabadell sigui sostenible al futbol professional. No dona per tancat el mercat i ha tornat a reabrir el debat de que es juguin diverses jornades sense tenir el planter tancat. Respecte al rival, ha dit que tenen una afició que es fa molt de notar, tenen molta qualitat i molt de potencial, i recordem el que deies dilluns a les 7 al Molinón, primera jornada pel Sabadell.
0: Dilluns en parlem. Tanquem futbol amb un apunt del Barça femení, Jan, que té demà partit de nivell, partit amistós a Anglaterra.
9: Sí, el Barça ja es troba a Manchester per preparar l'amistós demà amb el City. Ho farà sense les internacionals sub-20, entre les quals es troba Serra Jordi. Tampoc estarà la flamant incorporació Caroline i les lesionades Aitana, Kika i Laia Aleixandri. Demà a les 5, segona prova de la pretemporada.
0: 3:52, fins aquí el futbol.
4: Si te gusta el deporte,
13: ahora les contamos todo lo que pensamos de lo que ha ocurrido.
4: Ya sabes dónde acabar el día.
13: Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
14: Que a un equipo que le pitan 13 penaltis en 26 partidos piense que es perjudicado por los árbitros.
4: Este verano sigue conectado al partidazo de COPE.
15: Igual que te digo que ayer en ese penalti ayudan al Madrid.
4: De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
15: Habrá en otros que el Madrid se ha sentido perjudicado.
4: Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño.
13: No se lo pierda.
16: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
17: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
18: Vuelve a disfrutar de un verano súper cremoso con el 50 que vuelve en los yogures griegos Oikos Pack de 4. Comprando uno, la mitad te vuelve en un cupón que te renta un montón. Hasta el 25 de agosto.
0: Obrim punt esportiu en bàsquet. Oriol, que ha quedat definida la pretemporada del Barça.
19: Efectivament, s'ha fet pública com serà la pretemporada del nou projecte encapçalat per Sekulić a la banqueta. Serà una pretemporada molt curta i sense massa provatura, realment. Començarà el 24 d'agost amb proves mèdiques i després ja viatjaran cap a la localitat andorrana d'Encamp, on farà un estatge de 5 dies, del 2 al 6 de setembre. Al llarg de l'estatge, l'equip treballarà en aspectes tàctics, però només un partit jugarà el 16 de setembre contra el Morabanc Andorra, i es podrà veure en directe per Esport 3. Més enllà d'això, ja començarà la temporada oficial amb la Lliga Catalana i la Supercopa Endesa.
0: Del Barça de bàsquet, Juan, el Barça d'handbol, que té un torneig de nivell aquest cap de setmana a Alemanya.
8: Sí, un torneo que consta de un cuadrangular en el que, además de los azulgrana, están el Nordholm d'alemán, el Futsche y el PSG. El Barça, vigente campeón de Europa, se enfrenta mañana al Nordholm alemán en la primera semifinal con tan solo 4 días de preparación. Será una buena oportunidad para ver las evoluciones de dos de los fichajes, Sergei Hernández en la portería y el director de juego Jan Smarason. En principio, unos refuerzos de garantía que no deberían debilitar al equipo de Carlos Ortega. El nuevo capitán es Tim Engesan, que toma el brazalete en sustitución de Dikamen, al que Ortega se lo ha quitado porque deja al Barça al final de la temporada para irse al Futsche Berlín.
20: Vamos a también preparar la temporada, rodear un poco las jugadas y importante volver a jugar de verdad, competir y jugar así contra equipos como el Berlín o París es importante para saber dónde estamos ahora.
8: El Nordholm Barça se juega mañana a las 4:30. La otra semifinal enfrenta al Futsche Berlín, actual subcampeón de Europa, y el PSG. La final el domingo también a las 4:30 y la lucha por el tercer y cuarto puesto será a las 2.
0: Anem amb els europeus d'atletisme. Gil, avui és dia Maria Vicente.
1: Sí, senyor. Dues primeres proves de l'heptatlon. La barcelonina està en 7a posició.
21: Bien, la verdad. Me he visto bastante bien. Al principio un poco cagada, yo creo. Me daba como apuro hacer nulos y tal, pero luego ya he dicho, mira, estoy aquí a disfrutar. Y la verdad que me he empezado a soltar y mejor. El peso, mira, con igual que en Málaga me conformo, la verdad. Y el 2 sí que me gustaría correr un poco más, que es verdad que estas últimas semanas los entrenamientos han sido buenos. Así que a darlo todo y salga lo que salga.
1: I precisament al 200, ahir a la nit, Jael Bestué va acabar 7a a la final.
22: La veritat que me'n vaig contenta perquè mentalment crec que estic molt bé, que he lluitat fins al final. La 7a posició no ha sigut per no intentar-ho, sinó que ho he deixat tot. Al final ha sigut una carrera molt ràpid, s'han fet national records, s'han fet rècord dels campionats. Llavors, bueno, haver participat en aquesta competició i haver-me vist allà, per mi ja és tot un èxit. Òbviament no et mentiré, venia a per totes, ja ho vaig dir, però no crec que d'estar satisfeta de mi mateixa perquè ho he donat tot.
0: Parla com corre, molt ràpid, eh?
1: Sí, la notícia del dia, Valllori, el Waterloo al 1500. Adrián Ben i Mariano García eliminats en semis.
0: Quina llàstima. Tancarem amb els europeus de natació. Marina, que Luca Huck, el català, ha tornat a fregar la medalla al 4%.
11: Sí, ahir tampoc vam aconseguir medalla. Teníem l'oportunitat, com deies, al 4% masculí, però es van quedar 83 dècimes del podi, van acabar quarts, però bueno, aquest matí hem tingut més oportunitats, classificats per 3 finals, Alba Vázquez a semis dels 200 estils, Isaac Fernández i Arvidel González, que per cert ha estat 8 dècimes més ràpid que León Marchán, o sigui que ja ha nedat ràpid, als 200 Papallona, i Estela Tonraz i Irene Círcoles estaran a les semis del 100 esquena, això deia la nedadora del Club Sant Andreu.
23: A ver, la verdad que sé que puedo mejorar, ya que al principio creo que empieza muy acelerada, pero bueno, eso me da fuerzas para saber que por la tarde puedo intentarlo hacer mejor. Yo siempre digo que nunca pienso en marcas, ya que eso a mí me pone un poco más de nervios, así que pensaremos en cómo nadarlo y ya está.
11: I a més, avui tindrem 3 finals més amb els espanyols, Ivan Martínez als 50 esquena, Maria de Valdez i Ángeles Martínez al 1500 lliure i el 4% mixta, on també tenim el Luca Huck, a la final que serà a 8:45.
0: Gil, superstar.
24: Gil molesta. Gil es difícil. Gil es peligroso. Gil, jorobarse con Gil.
1: No,
0: Gil se va de vacaciones.
1: Gil también. No, pero Gil no es peligroso. Lo peligroso es lo que hemos conocido hoy. A partir de la próxima temporada será la inteligencia artificial la que seleccione las jugadas polémicas del fútbol para el tiempo de revisión.
0: Más lío.
1: Pues bien, esta sección ha tenido acceso al programa madre de la inteligencia artificial que seleccionará las jugadas en tiempo de revisión.
25: Primero, serán seleccionadas aquellas jugadas en las que el acierto del árbitro perjudique los intereses del Real Madrid.
1: Bueno.
25: Segundo, quedarán eliminadas aquellas jugadas en las que el Barcelona salga beneficiado de un error arbitral.
0: Te vas por la puerta grande, ¿eh?
1: Me voy por todo lo alto. No, no, espérate. No hay dos sin tres. Ahora lo mejor. Como última hora, señoras y señores, en Real Madrid Televisión, Kylian Mbappé.
26: Yo pienso que es muy positivo tener un entrenador así, que sabe cómo ganar, que sabe dar la dirección de cómo ir a ganar. Yo pienso que como jugador,

0: l'amor no és un foc que es pugui ocultar. Qui el té, el deixa veure en la veu, en els ulls i, fins i tot, en el silenci.
1: Estàs escoltant Momentos, la ràdio que fas tu.